Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: vist les fotos que ara has destacat amb aquell somriure que ara no és meu i no sé si ho fas per tenir-me enganxat o perquè com jo no saps dir adéu.
1: Jo vull estimar-nos sense saber-ne, hem acabat amb el cor trencat dient-nos per sempre.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: ¡Paco de móvil!
1: Fala, fala, fala.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Und in quanto preferi, impenna raffu cari,

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

7 passa de les 10 de matí. I un diumenge més tornem aquí. Amb diumenge, diumenge d'estiu. Amb un servidor, en Xavi Llopis, que te farà companyia. Bueno, me la farem unes altres de companyia. Aquí, en el 103.4 de la freqüència modulada, la Ràdio Municipal Es Castell. Espero que hagueu passat una molt bona setmana. Tot i la calorada, la humitat i tot això que ens està afectant aquests dies. Bueno, mesos ja.

bueno, la setmana passada rellevem de ser Eclipse, que tothom estigui xerrant i tothom bueno, omplia hores i hores de programacions. I avui, bueno, us demanaré, ja m'ho demanda per si. Si el vau veure, si no el vau veure, a on el vau veure, a on no el vau veure. Bueno, simplement fes comentari. Avui en el diumenge d'estiu començarem, com sempre, aquesta posada al dia rapideta. Després encetarem aquests blocs musicals. Avui ja estem a l'any 1993, tots aquests èxits musicals del 93.

evidentment, la vostra participació, que ja sabeu que la podeu fer des de ja en el 971, perdona, en el 971 ja m'us diré quan, en el 644-674-750 podeu enviar un missatge de WhatsApp tant de veu com per escrito, i també en el 644-674-750 si telefones pots deixar un missatge de contestador automàtic que molt amablement el secretari t'atendrà molt amablement.

Heu des de matí, 7 minuts, aquí en es diumenge, diumenge, diumenge, diumenge d'estiu. Ja volia dir massa de vera, no? Avui és diumenge, sí, dia 16 d'agost de 2026. El sol ha sortit a les 6 i 55 minuts d'avui de matí i se posarà quan passin 38 minuts de les 8 de fosquet. La lluna farà la seva aparició a les 11 i 5 del matí i se posarà a les 10 i 22 del vespre. I aquí dic que ara està en fase creixent, està un 12,5% aproximadament.

I per lo que fa a la temperatura, en aquests moments aquí a la població del Castell tenim una temperatura de 30 graus, humitat de 65%, i bufa fluixet de gregal del nord-est. Segons mos diu l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, per al dia d'avui, la predicció a l'illa de Menorca és que hi haurà cel poc ennivolat, en qualque interval de nivolats mitjos i alts, i en qualque ennivolat d'evolució diurna. Temperatures amb pocs canvis. Això sí, nits tropicals o tòrrides, i vent fluix, mos diuen que variarà una mica cap a llevant, cap a l'est, en brises costeres des de capvespre. S'esperen unes temperatures màximes de 35 graus i unes mínimes de 22. I la mà mos diuen que està a uns 30 graus.

I aquest 16 d'agost fan festa, hem de felicitar pues a tothom que es diu de nom Rocco, Roque. Avui és Sant Roque, Santa Serena de Roma, Sant Arsacio, també Santa Beatriu de Silva,

0: Doncs veu, des d'aquí ens agrada felicitar a tothom que fa anys, fa festa, celebra qualsevol aniversari amb una cançoneta. Pues vamos allà, anem a felicitar a tothom que en el dia d'avui faci festa, faci anys, celebri qualsevol onomàstica i també, mira, de rebot, va enviant cap a la població de Loa, que aquests dies estan de festes patronals de Sant Llorenç.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.
0: Avui hem triat aquest tema de Demis Roussos titulat Himne a l'amor.

I després d'aquest bueno, tema d'endemis russes i després d'aquesta cançoneta de Ràdio Castell, continuem aquí posant un poc al dia en el diumenge de menjar d'estiu i ara li toca es tornar les frases del dia. Aquí va la primera i està signada per en John Lennon. I diu així, diu, la vida es aquella que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.

aquelles dues frases per la història que són de peso. També dius que avui, dia 16 d'agost, és el Dia Internacional de la Muntanya Russa i el Dia Internacional de Ron. Més tard me la farem 4 cèntims d'aquests dies mundials internacionals.

I quan hi passen 26 minuts ara mateix de les 10 de matí, arrencam aquests blocs musicals ja han, bueno, ficats dins el 1993.

Ells són Viceversa, amb aquest tema titulat Ella, un èxit absolut de la música pop espanyola el 1993. Aquest grup valencià va aconseguir que aquesta cançó dominés les ràdios i discoteques durant tot l'any.

ara sí que entra, perquè antes s'ha passat de la llista ella. Ai, Whitney Houston. I will always love you.

Aquest tema va formar part de la banda sonora de Bodyguard, el guardaespaldes, que va ser un fenomen musical de tota la dècada. Espanya, per exemple, va romandre en el nombre 1 de moltes de les llistes durant bastantes setmanes i va ser el single més venut de l'any. Com a anècdota, dic-vos que aquesta cançó és original de Dolly Parton, de l'any 1973, però en aquest cas la Whitney Houston la va transformar en una balada èpica. I, com dèiem, va batre rècord de més setmanes consecutives en el nombre 1, en aquest cas en els Estats Units, 14 setmanes en total. Ara és el moment que pots aprofitar per telefonar als 971-368-563 i fer les teves peticions i, bueno, i fer una xerradeta també.

Aquest tema, What is Love, de Hathaway. Aquest himne de Eurodance que va omplir les pistes de tot el món, i Espanya, pues, va ser el nombre 1 durant l'estiu del 93.

aprofitant per saludar a Juana Pons-Mirna, Juana Plaza, que m'ho ha escrit a primera hora, puntual. També a Marga Lombarte, que també us ha deixat un missatge i una petició musical, con la Joana. I ara, mentre així canvia la cançó, també saludant a Gertru, que també m'ho ha escrit i m'ho ha telefonat ara mateix. Així que, si tu vols fer el mateix, 973-685-563. Aquí el secretari, Xavi, t'atendrà molt amablement. Anem amb un altre tema. En aquest cas, són Héroes del Silencio, amb un tema titulat Nuestros Nombres.

Héroes del Silencio van ser un grup, un dels més importants d'Espanya en aquells temps, el 1993. I en aquest cas doncs, va tornar amb un single molt madur i va ser un èxit massiu que va omplir estadis. Enric Cabrerizo, el teclista, va compondre la melodia principal d'aquest tema mentre es caminava per les parts de l'estació del nord de València. La lletra xerra de la identitat i la memòria col·lectiva, temes molt presents en la lírica d'Enrique Bunbury.

I Soft Bass són el grup que ens han estat acompanyant aquests darrers minuts amb All That She Wants. Aquest grup suec va esclatar a nivell global amb aquest tema i Espanya va ser una de les cançons més venudes del 93.

Ei, això es feia en dir Ramírez. I amb aquest tema, El Gallinero va ser un dels culpables, podríem dir, del fenomen flamenc dance a tot Espanya. Un grup de sevillà que va dur aquest flamenc a les pistes de ball amb un èxit rotund. La cançó va ser composada per un grup de joves que volien modernitzar el flamenc. I la lletra xerra d'un galliner que es va convertir pues, en un crit de guerra a totes les discoteques. I en dates com ara, durant agost i setembre del 93, pues estea arriba del tot. Ramírez, El Gallinero. ¿Cómo estás, Gallinero?

un dato, han cambiado de canción. Después de los Ramírez, ahora es Paco Pil amb Viva la Fiesta. Un altre èxit de Flamenco Dance que es va anomenar. Tot i que el grup estigui format per membres de Ramírez, que han sonat abans, però amb un estil més festiu. Aquesta cançó es va convertir en un himne a les festes de poble i discoteques. I la seva lletra, pues, és una crida a gaudir de sa vida.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

0: Diumenge, diumenge, d'estiu.
1: Així és, diumenge, diumenge, d'estiu. Quan passen 3 minutets de les 11 de matí aquí a la sintonia de Ràdios Castell, 103.4 FM. També us pots escoltar a través d'Alexa, l'aplicació Radio Garden, i també a la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, que és www.aj-escastell.org.

Aquest punt horari fem una pausa de les cançons del 93 i anarem ja en les primeres peticions que ens han arribat aquí a través del telèfon fixe 971-368-563 i també del telèfon, diguéssim, del diumenge a diumenge, que és el 644-674-750, on podeu deixar un missatge en el contestador automàtic, escriure un missatge de veu o escrit per WhatsApp.

anem amb la primera de les peticions que molt puntual na Juana Plaza mos ha fet a les 9 en punt de matí, És com un rellotge, Joana. Molt bé, Joana, moltes gràcies. Anem amb ella. Musa ha demanat un tema titulat Manda roses a Sandra.

Marga Lombarte, a través d'un missatge en el WhatsApp, des diumenge, vol felicitar i saludar a tothom que mos escolta. A Nini Mercadal, a Gertru, a Juana Plaza, a Celeste i, en definitiva, a tothom, I són Nancy i Frank Sinatra, Something Stupid.

0: Gertrude també ens ha telefonat, en aquest cas en el telèfon de la ràdio, 973-68-563, i ens ha demanat, diu, posa la cançó que vulguis, jo com que sé que li agrada en Roberto, pues, aquest tema, Freda matinada.
1: Coberta grossa gelada.
0: Quina Gertrude, evidentment, vol felicitar tothom, saludar tothom, molt especial a la família de Palma i també a Ferreries Geriàtrics.

bueno, bueno, a primera hora, a les 10, quan encara mos llevaven set lleganyes. Comentava, doncs, davant mas... com havia anat a l'Eclipse. Quina valoració em feis? La única que m'ha dit cosa ha estat la Marga Lombardi. Em diu que va ser una gran experiència inoblidable. I vosaltres, què? Qui ho vau viure? Qui ho vau presenciar? Ho vau veure per la tele? Com us va semblar?

nit. Wow. El retorn triomfal d'aquest grup amb un àlbum que va vendre milions de còpies arreu del món. Aquesta cançó va ser escrita per Jim Steinman, que va crear una obra mestra de teatre rock. La lletra és un diàleg entre un home i una dona, i el dat aquest que surt en el títol Mai es revela. Tot perquè ho puguis deixar a la imaginació del públic. El vídeo musical d'aquesta cançó va ser un èxit a la MTV.

Continuem amb els temes aquests del 1993. Ella és Nan Maria Carey amb Dream Lover. Podríem dir que va ser un dels temes que la va consolidar com a reina del pop. La cançó va ser escrita per Nan Maria Carey i en Dave Hall. Aquesta melodia és molt enganxosa i la lletra parla d'un somni d'amor que es va fer realitat.

y sonó Zuquita. Así me gusta a mí el éxito de Steve Wenk del 1993, que va omplir platges, discoteques, places, bueno, de tot. Zuquita va ser un grup de pop dance que va tenir un èxit efímer, però molt intens. La cançó va ser composada per un equip de productors que volien crear un himne per persistir. Aquesta lletra és una crida a gaudir de sa vida i de sa música. Te'n recordes?

Robarle al tiempo de OBK. Aquest grup valencià anomenat OBK va tenir un any molt reeixit per aquest èxit. La cançó va ser composada per un dels membres del grup mentre estava de vacances a la costa valenciana. La lletra, que xerra de gaudir del temps present, va connectar amb el públic jove i va ser un èxit immediat. Que de fet, OBK sonen aquests dies a Menorca.

Es diu Snow, un artista canadenc que va sorprendre el món amb aquest rap anomenat Informa. Aquesta cançó va ser escrita per Snow mentre estava de vacances a Jamaica, i la lletra potser era d'un delató, i va ser molt, una cançó molt controvertida, però sí que va connectar amb el públic jove.

Aquest tema va ser un himne d'estiu el 1993, encarregat per la televisió de Catalunya, TV3, que va tenir una difusió massiva a Catalunya. La cançó està feta per La Trinca, per aquesta campanya publicitària d'estiu de TV3, i va tenir, com dèiem, un èxit massiu que va transcendir, pues, a la resta d'Espanya gràcies a la seva popularitat. La lletra és una crida a gaudir de la vida i va connectar molt amb el públic jove.

ara ja anirem, anarem cap a més felicitacions, més telefonades amb peticions musicals o missatges, que ens han arribat. I xerrant de l'Eclipse, mos ha escrit en Miquel Aracil des de Palmanyola i mos diu que l'Eclipse va ser espectacular i que va ser una experiència única. Si tu també t'animes per dir què te va semblar l'Eclipse, quines sensacions te va dur, doncs ja ho saps.

telefonat de Nini Mercadal, que per cert, lo de ses dents és una notícia fake, que encara fa sopetes, diu. Així que molt d'ànims a Nini, i nosaltres apostam aquí, tocamos madera, que per la meva desgràcia, de menys de poder menjar coca i xocolata. Sí. Bueno, ara deus poder anar a base de gelat, no? Perquè allò es fon dins la boca, no hi ha que mastegar. Molt d'ànims, Nini. Ella m'ho ha demanat una cançó, també m'ha posat a prova, eh? Nanini m'ha dit, aquí Xavi has de complir, has de guanyar sol. Diu, ui, una cançó molt antiga. I bé, aquí en Xavi s'ha posat a cercar-la, clar que sí. A veure si l'hem endivinada, un tema titulat Redoblen les campanes. Molt la canta Juanito Barea.

Aprofito per dir que a nit us he dit que, bueno, que vol enviar una salutació a tothom qui escolta la ràdio, a tota la audiència, i sobretot el de sempre, que no decaiga. I ara continuem amb una altra cançó, aquest tema d'en Ruperto, que mos ha vingut per a través de missatge, mos ha demanat en Miquel Aracil, diu, poses que vulguis, que ja m'agraden totes. I també per tota l'audiència de Ràdios Castell, aquesta cançó d'en Ruperto des de Palmanyola.

tal dia com avui, un 16 d'agost de l'any 1977. La seva menció de Graceland a Memphis, Estats Units, els fàrmacs acaben en

Veníem d'una estrena de Joan Dausà, aquest Papi posa-lo al disc, a un clàssic de Los Diablos, Un rayo de sol.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

0: abans d'en KOBK sonava en aquests dies a Menorca, resulta que és demà dia 17 i per cert amb entrada gratuïta. I també hi haurà aquesta gent que estan cantant d'aquí, La Guàrdia, Pequeña Lolita, també seran aquí a Menorca demà,
1: mientras que yo buscaba
0: en el Ucalari Fest.

sí, sí, sí, no ens deixarem endarrere, perquè també demà, juntament amb OBK i la Guàrdia, hi haurà aquesta gent. The Vinnie Gauss Band. I de pas ho fèiem aquí un luet cap a Ferreries, que seran les festes de la setmana que ve.

0: Han kör radikalt för mig.
1: Com esteu? Jo estic bé, espero que vosaltres també. Si estiu aquest és sumament calorós, he sentit tot tipus d'anècdotes. Nosaltres farem un concert, ukulari concert. Tindrem el privilegi de cantar el dia 17 d'agost. Ja estem entrant dins un nivell VIP dels VIPs. Perquè és quan ve la gent que està preparada per consumir vinigaus. És un dilluns.
2: És un dilluns.
3: Bon, però això, estàs
1: un dilluns. No, és que el dilluns és un bon dia. El dilluns és un bon dia.
3: Bon dia
1: dilluns, justament. Nosaltres farem un concert juntament amb OBK i La Guàrdia. Tenen cançons molt bones i nosaltres, quin cas, tenim cançons bastant més bones. M'agrada fer de tertulià, he decidit comentar, estic bé de veu, vaig coix. El coix no va bé, però jo... però jo he reconduït la meva coixera cap a un bon show i la gent ho nota, rec. Però la funcionalitat i el jefe meu està content. No te'n fotis de baixa, eh? I de res. El segon tema és que fa molta calor. Que m'ho penseu? Que jo no ho veig? Ah, clar que fa calor. Jo vull dir un altre vídeo. La calor existeix. Afronteu-la. Compre-vos un pingüino. Si teniu doblers, compre-vos un split. O un ventilador de Can Joan de Coe. Aquell en van. I si no ho té, el que ves per mateix ho té. Cultura del futbol. M'ho sé tot. Sé tot. Llamín Llamant. En Cucucugrolla. Pedro Porro. Hi havia un porter que era de nom Raya. Saps? No sé què Raya. És aquell dia que vaig agafar cultura, jo. Sí, de futbol ho sé tot.
4: El nom de l'entrenador d'Espanya.
1: Calvo.
4: Qui va fer gol?
1: Cucurolla, eh?
4: No.
1: En de Sòcrates, un espanyol. I a mi i a llam, dona passe. Ai, i aquest és guapo, perquè és bastant guapo. Fot ventall de gol. Putupup. A serret.
4: I en Messi, que t'absorbes d'en Messi?
1: En Messi és un home poc afortunat en la seva expressió, diguem.
4: El troba lleig?
1: No, té una cara difícil.
4: Aquestes són d'eclipse solar?
1: Sí, aquestes són de l'eclipse. Jo ja ho començo a veure. Bé, rival. El dia menys pensat, vas i xales. El dia menys pensat, vas i t'enamores.
4: Oh, bé.
3: Hòstia.
1: El dia menys pensat, vas a una maca a la platja. Es vespre, però. No és igual, no? També fa calor, però hi ha estrelles. És més màgic. Vos vull enviar un beso, una espècie de beso simpàtic, visual, romàntic, un beso antic de París.
4: Sense despedida, sí.
1: Com estàs, jo?
2: Ai, en Colau, tu, dels minigaus. Ha fet promoció de l'actuació de demà, però depèn ser d'ahir de Pla Rama.
5: Diumenge, d'estiu!

Y ella es una Bustamante, la sideriana. Avui serà, avui serà en el camp de l'Sporting, aquí a la carretera de Sant Lluís, amb una actuació en directe i també gratuïta.

amb The Police i aquest Every Day to Take. Hem arribat en el punt horari de les 12:30. En uns segonets anem a veure, a conèixer aquests dies internacionals d'avui, 16 d'agost.

Pues sí, sí, com dèiem en la primera part del programa, a les 10 i pico. Avui, dia 16 d'agost, estan proclamats, diguéssim, el dia de Sant Ron i també el dia de la muntanya russa. Anem a conèixer, bueno, per què o quines són les causalitats i casualitats de per què avui és el dia internacional de la muntanya russa. Per moltes persones sentir l'adrenalina i els nervis en pujar aquella costa que fa la muntanya russa i aixecar les mans mentre allò cau a tota velocitat no té preu. Els aficionats a les atraccions mecàniques de tot el món celebren cada 16 d'agost una data molt especial. Se celebra el Dia Internacional de la Muntanya Russa. Amb aquest dia mundial es pretén retre homenatge en aquestes populars atraccions que estan presents a fires, parcs temàtics

Per què se celebra un dia de la muntanya russa? Pues resulta que la creació d'aquesta efemèride va ser una iniciativa de la organització anomenada American Coaster Enthusiasts, o sigui, vindria a ser entusiastes de la muntanya russa americans. I el motiu, pues, és que dia 16 d'agost de l'any 1898 Edwin Prescott va patentar la muntanya russa amb bucles de loop-to-loop. I gràcies a l'acció centrífuga del seu disseny elíptic, pues, va reduir les forces de la gravetat i va aconseguir d'aquesta manera que els vagons estiguessin en el seu puesto mentre circulava per la pista. I ens dona una sèrie de dades curioses i interessants sobre les muntanyes russes. Marcus Anna Thompson va patentar la primera muntanya russa dia 20 de gener de l'any 1885. La més antiga va sorgir al segle XVII a Sant Petersburg, a Rússia. El nom de muntanya russa es deu a les primeres diversions que es van desenvolupar a Rússia durant l'hivern. Eren grans tobogans de llenya que descendien en trineus deslissables per la neu. I la muntanya històrica més coneguda del món es diu Cyclone. Va ser inaugurada a Coney Island, a Brooklyn, Nova York, l'any 1927. I la primera muntanya russa invertida del món, coneguda com Batman the Ride, va ser inaugurada l'any 1992 en el parc d'atraccions anomenat Six Flags Great America, a Illinois. I una altra dada curiosa diu que quan ens pugem a una muntanya russa augmenten els batecs cardíacs per minut del nostre cor, augmenta la respiració i s'eleven els nivells d'endorfina en sang. És la hormona que genera sensacions de benestar, plaer i eufòria.

les millors muntanyes russes del món, que són pura adrenalina, eh? Ens diuen que una es diu Takabisha Fuji Highland, a Fujiyoshida, a Japó, al Japó. Hi ha una altra que es diu Intimidator Carowinds, que està situada a Charlotte, a Carolina del Nord, als Estats Units. Una altra que està anomenada Ehanaika, que també està a Fujiko Highland, al Japó. La següent s'anomena Shambhala, que està en l'espart d'atraccions d'Esport Aventura, aquí a Espanya. Una altra de les millors muntanyes russes del món es diu Kingdaka Six Flags, a Jackson, Nova Jersey, també als Estats Units. També hi ha una altra que es diu Thunder Dolphin, que està a Tòquio, a Japó. I la darrera que ens diuen, una que se titula Superman Six Flags New England, que està a Agawam, Massachusetts, Estats Units. Entre el Japó i els Estats Units s'enduen la palma, de muntanyes russes. I Espanya, pues mira, com que una n'hi ha.

I anem ara a saber quatre cosetes del Dia Nacional o Internacional del Ron. Resulta que és una de les begudes alcohòliques més antigues i molt consumida a tot el món. I es festeja, es celebra el dia 16 d'agost. El ron és una beguda llegendària que s'elabora a partir de subproductes de la canya de sucre, tals com la melassa. Els seus orígens remunten en el segle XVI, en l'arribada dels europeus en el continent americà. Van transportar en aquest continent plantes de canya de sucre que van ser cultivats a la isla La Española, actualment a Haití i República Dominicana. Posteriorment es va utilitzar la canya de sucre com a ingredient en el destil·lat de ron. I el ron va arribar a una popularitat molt alta a partir de l'any 1760. Actualment, la fabricació de ron se destaca per el seu sabor i color, donant origen en els següents tipus de ron. El ron blanc i o lleuger, que és un sabor més sec i de consistència més lleugera que els altres tipus de ron. El seu procés de faulor vell, diguéssim, de ser añejo, dura entre 18 i 36 mesos. Aquest ron blanc o lleuger no té color, degut en el procés de filtrat a través de carabó. És molt utilitzat a la preparació de diversos tipus de còctels, com per exemple el mojito o el daiquiri. Després hi ha el ron anomenat oro o dorado, on amb el seu procés de maduració s'envaeix en barriques de roure. I per aquesta raó apareix aquest to groguenc. El seu procés d'envelliment dura entre 3 i 6 anys. Anem amb un altre tipus de ron. Aquest seria ron obscur o pesat, on s'envelleix a barriques de roure carbonitzat durant diversos anys, conservant un fort sabor a melassa. En el seu procés de destil·lació s'empren alambics, adquirint un to de color més àmbar, i és molt utilitzat en l'elaboració de postres. I finalment hi ha un altre ron, un altre tipus de ron, que és el ron amb espícies o ron amb sabor, on s'envaeixen amb barriques, amb espícies o fruites. I entre els usos més comuns d'aquesta beguda espirituosa en destaquen els següents: preparació de còctels i begudes dolces, elaboració de postres, o també preparació de plats gastronòmics.

I això ha estat un poc l'explicació d'aquests dos dies mundials o internacionals del dia d'avui, 16 d'agost de 2026. El dia de la muntanya russa i també el dia internacional de Ron.

Quan hi falten segonets per arribar a la 1:15, continuem amb més música, amb més cosetes aquí a la sintonia de Ràdio Castell. Diumenge d'estiu, i ells són Anegats, i mos diuen salut arreu.

Gracias. Gracias.

In Sun Jazz Classics Tequila. Het Salta. No sé si haurem de saltar o no. En aquests moments tenim aquí el castell. 32 graus amb una sensació de 36. Bufa cruixet de llevant, uns 10 km hora. I sembla ser que encara mos pujarà un grauet més o dos.

Aquest tema es titula Buscando el sol. Ja no sé si el cercava dimecres o no. I el pescao. O el que ve sent el mateix Jan David Otero. Aquest tema es va estrenar el setembre de 2010 com a part de l'àlbum Nada Lógico. I va ser escrita per en David Otero i Ezequiel Romarion.

bueno, érem molts de temes junts, eh? Vull dir que més d'un feia estona que no el sentia, no? I ara en Francesco Napoli menys. I ara mos arriba en Fito Paez, Fito i Fitipaldis, Soldadito Marinero.

0: Ahí vamos.
1: I aquí m'han quedat en el tintero tres cançons que dic que ens ho tinc que posar, perquè són d'aquestes que teníem de recopilatori del 93. La primera són ells,

Aquest tema d'en Freddie Mercury, Living on My Own, es va considerar com si fos un homenatge en el cantant i líder de Queen. Aquesta versió remesclada pòstuma de Freddie Mercury va ser un èxit global, tot i que va ser escrita per Freddie Mercury l'any 1985, tot i que no va tenir cap èxit fins que el 93 es va remesclar i va arribar en els nombres 1 de tot el

És la tercera cançó que tenia aquí a la retaguardia. És aquest Go West, una versió del duo britànic Pet Shop Boys, que de fet és una cançó original de Village People de l'any 1979. La versió de Pet Shop Boys va ser llançada com a senzill el 6 de setembre del 1993 i es va posar dins l'àlbum titulat Very.

Tot i que l'original celebrava una utopia gay, la versió de Pet Shop Boys va introduir un subtext sobre les conseqüències del SIDA als anys 80 i també de la caiguda del comunisme a Europa de l'Est, transformant el missatge en una reflexió sobre la migració cap a la llibertat i la terra promesa després d'un període d'opressió.

0: Diumenge a diumenge, d'estiu.
1: Sí, amb aquestes tres cançons que me quedaven allà a retaguardia des d'aquest 1993, posant ja punt i final en el diumenge, diumenge d'estiu d'avui. Espero que hagueu passat un bon dematí de diumenge, de calor, de calor bullida, garga. Igual tornarem a estar aquí la setmana que ve a partir de les 10 del matí. Ara mos deixa d'aquí res, uns segonets, amb en Cristóbal Obregón, amb el Rata del Buen Gusto, i a partir de les 4 tindreu aquí en Santi Seguí, famosos en la emissora. Demà de matí a partir de les 9, en Toni Pons Coll, amb Miscel·lània Matinal de 9 a 1. Un servidor, Xavi Llopis, se despedeix de tots vosaltres i totes vosaltres. Amb una forta abraçada. Moltes, però que moltes gràcies, que tingueu i passeu una molt bona setmana. I no deixeu de sintonitzar 103.4. Adeu, gràcies.

i molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal a ses Ràdio Es Castell. L'emissora més oriental del país i sa única emissora municipal que tenim a sa nostra estimada Roqueta, Menorca. Estem ja en aquest tercer diumenge del mes d'agost, superat aquest dissabte festiu que va ser ahir, dia 15 d'agost, la festa de la Mare d'Agost, la Mare de l'Assumpció, ahir. Avui ja diumenge dia 16 d'agost del 2026, una programació que ha arrencat de bon dematí amb el nostre company, en Xavi Llopis Gúmila, i el seu programa de diumenge a diumenge. I seguidament amb en Cristóbal Obregón, amb el seu programa Les Hores del Buen Gusto. I ara, quan són quasi d'aquí uns minuts, seran les 4:15, continuem amb la programació amb aquest programa Famosos en l'emissora Extraverano 2026. En els mandos i a la direcció, aquest servidor de vostès, en Santi Seguí Torres. Santi Seguí. Benvinguts, ben arribats en aquest programa i arrencam!

Començant per l'agenda. A Rincó de la Cultura, l'agenda cultural, un anam amb activitats culturals per aquests pròxims dies. Començant per la ciutat de Mó. Tots els dimarts, a partir de les 8:30 i fins a les 11:30 del vespre, fins al pròxim 25 d'agost. Fins al pròxim dimarts 25 d'agost, darrer dimarts de mes. Nits de música al carrer. Música a les places del Carme i d'Espanya. I pel centre de Mó també. Seguim amb més activitats. Ballades a la plaça tots els dijous fins a final de mes. En el pati del claustre del Carme de Mó, amb el grup folclòric Rebost, de Mó. I el dimarts, com he dit, música. I el divendres, de les 9 a les 10:30 del vespre, a la plaça Constitució, nits de música, fins a final del mes d'agost.

Comencem una nova setmana i tenim ja els pròxims cap de setmana que estarem dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24 d'agost del 2025 seran les festes de Sant Climent, en el terme de Mó. I tenim també el diumenge 23, el dilluns 24 i dimarts 25 d'agost del 2026 les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Així pues, des d'aquest apartat d'agenda, felicitem ja anticipadament en el poble de Sant Climent, a tots els santclimenters i santclimenteres, que tinguin molt bones festes a Sant Climent el pròxim cap de setmana. I en el poble de Ferreries, a tots els ferrolencs i ferrolenques, molt bones festes de Sant Bartomeu. Festes que arrencaran diumenge de la setmana que ve. I posant punt i final en aquest apartat d'agenda, a rincó de sa cultura, sa agenda cultural.

I mon anem a continuació en l'apartat de la santoral. Passam llista i fem un repàs a la pròxima setmana, que arrencarà demà, i a la santoral d'aquesta pròxima setmana per felicitar tots els que hi faran festa. Començant demà dilluns, una nova setmana, la setmana des dilluns de 7 d'agost, i acabarem la setmana amb el diumenge 23 d'agost del 2026. Anem a felicitar tots els que hi faran festa aquesta pròxima setmana, de dilluns a diumenge.

Continuem amb el temps ordinari i demà dilluns, dia 17 d'agost del 2026, faran festa Sant Jacinto de Polònia, presbítero, Sant Eusebio, papa, Santa Beatriz de Silva, virgen, Santa Clara de Montefalco, virgen, virgen, y Santa Juana de la Nove, virgen. Dimarts, dia de 8, Santa Elena Emperatriz, Sant Alberto Hurtado, presbítero, Sant Fermín, obispo, Sant Agapito, màrtir, los Beatos Manés de Guzmán, presbítero, Martín Martínez Pascual, presbítero y màrtir. Dimecres de 9, Sant Juan de Audes, presbítero, Sant Ezequiel Moreno, obispo, Sant Luis Obispo, Sant Sisto III Papa, Sant Magín, màrtir, y el Beato Guerrico Abad. Dijous dia 20, Sant Bernardo Abad, Sant Samuel Profeta, Sant Leovigildo y Sant Cristóbal Mártires. Divendres 21, Sant Pío Décimo Papa, Sant Bonoso y Sant Maximiliano Mártires, Santa Siriaca Viuda, San José Dandink, presbítero y mártir, y los Beatos Franz Victoria de Raza Razona Naribo, Santa Victoria de Razoa Manaribo, bueno, y San Ramón Peiró, presbítero y mártir. Dissabte 22, la bienaventurada Virgen María Reina, San Cifrido mártir, San Felipe Benici presbítero y San Juan Kemble mártir. Finalmente, diumenge 23, Santa Rosa de Lima virgen, San Eugenio obispo, San Abundio e Irineo mártires. Pues moltes felicitats a tots els qui celebreu el vostre sant, santa, cumpleaños, aniversari o una fecha important aquesta pròxima setmana. Moltes felicitats.

Bueno, i anem a començar el programa amb aquestes curiositats del mes d'agost del 2026. I, bueno, sempre nos deixem qualque cosa en el tintero, perquè vostès saben que els nostres programes, especialment en aquest temps d'estiu, venen carregats de molta cosa, d'entrevistes, programes especials, programació extensa, d'activitats, etc, etc. I a vegades els temps de la ràdio pues, passa de veres, passa molt de veres, i a vegades és molt bo de fer, pues, jo que sé, quan fem una petita explicació, que la volem fer d'una manera que no sigui cansada, perquè això no és una escola, en què molta gent digui que Ràdio Castell és una escola perquè molt de vostès aprenen coses noves, però això no és una escola, això no és una universitat, això no és una acadèmia, i bueno, tampoc no tenim que fer aquí, quan fem una explicació, una tesis doctoral, ni tenim que fer un màster, ni tenim que fer una homilia, tenim que fer una petita explicació que sigui bona d'explicar. Bueno, en el darrer programa que van emitir, van dedicar el programa pues, a la festivitat d'ahir, d'aquest 15 d'agost, que van xerrar que era una festa mariana, una festa d'advocació mariana, una festa dedicada a la Mare de Déu, que al llarg de l'any, al llarg de l'any litúrgico, se celebren moltes festes dedicades a la Mare de Déu, a la Virgen Maria. Bueno, i concretament ahir, dia 15 d'agost, pues, va tenir lloc en què s'hagués dissabte, un dissabte raro, perquè bueno, era festa en el calendari laboral, sempre ha estat festes 15 d'agost, però enguany ha estat una festa un poc aixines, perquè hi havia puestos que estava obert, hi havia puestos que feien feina, hi havia... Sabem que estem en plena temporada turística, però bueno, hi havia puestos que estava obert, hi havia supermercats oberts, i bueno, els temps han canviat un poc, no? Però bueno, va ser la festa del 15 d'agost. I mitja Espanya està de festa per celebrar aquesta festa mariana, que és la festa de Nostra Senyora de l'Assumpció, coneguda a les Balears com la Mare Déu d'Agost. Hi ha molt de puestos d'Espanya, molt de pobles d'Espanya que celebren la festa de l'Assumpció com a festes patronals. Bueno, nosaltres vam xerrar un poquet de la festa a Menorca, vam xerrar de l'Assumpció, que és la festa titular de la parròquia de Santa Maria de Mor, vam xerrar de Soufàbrega o Salvaca, i vaig comentar que aquesta festa, amb aquesta representació plàstica de la imatge coneguda per els menorquins o pels mallorquins com a la Mare Déu Morta, o la Mare Déu Dormida, aquesta imatge de la Virgen Yaciente, una Mare Déu que està allargada, representada damunt un llit o damunt un catafal, pues aquí a Menorca hi ha molt de pobles que la tenen posada, la tenen exposada, la tenen a sa veneració, no a sa adoració, com diuen els qui són de sa religió protestanta, diuen que els catòlics adoram. No adoram. Nosaltres donant devoció o veneració, que no és el mateix que adorar. Una cosa és adorar, una altra cosa és venerar i una altra cosa és venerar. Bueno, a on vull arribar? Bueno, pues que els pobles que tenen la imatge de la Mare de Déu Morta exposada durant aquest 15 d'agost és Amor, com ja vaig dir, la parròquia de Santa Maria de Mor, el Castell, la parròquia de Nostra Senyora del Rosari o del Roser, m'acosta que la imatge està exposada, la parròquia del Mitjor Gran, de Sant Cristòfol, la parròquia de Sant Martí del Mercadal i a la catedral, que són els puestos on està exposada la imatge de la Mare de Déu Morta o la Mare de Déu Dormida, la Mare de Déu d'Agost, que va ser un dels temes que van tocar en el darrer programa, el 15 d'agost, que va ser ahir.

I recordem que passat el 15 d'agost, diuen que per la Mare Déu d'agost, a les 7 ja serà fosc. A poc, anarem cursant el dia.

Avui diumenge, dia 16 d'agost, segons el calendari, ens diu que hi ha molt de sants i santes, però un dels sants que destaca avui és Sant Roque, Sant Roc, que fa unes setmanes van fer 4 cèntims sobre aquest dia. Però ja que avui és el dia, pues ho tenim que recordar un poquet per damunt. Sant Roque és un sant que se li representa vestit de peregrino, com Santiago. Sant Roque de Montpellier. En aquest sant sempre se li ha invocat contra les epidèmies de pesta. És un títol que comparteix en Sant Sebastià, que la seva festa és el 20 de gener. I aquest sant, pues, sempre se li ha invocat contra les epidèmies. Un sant que se li té molta devoció, especialment sabent que a Mó i a Menorca se li tenia molta devoció, d'aquí que a lo que queda de les antigues muralles de la ciutat de Mó, en el conegut Pont de Sant Roc, hi ha una capelleta, aquestes imatges, des de fa molt d'anys. I bueno, ho sabem, i així ho explica a una de les fues del diari Menorca del dia d'avui, el nostre bon amic, documentalista i historiador, en Francesc Carreras Cachot, pues un poquet la festa d'aquest sant. Perquè en el carrer de Sant Roc de Mó, durant molt d'anys, molt d'anys, se van celebrar actes festius en honor a la seva festa. M'acosta que els primers anys es feia il·luminació extraordinària a l'imatge de la capella i se feien actes religiosos a la parròquia de Santa Maria de Mó i també actes populars. Avui el recordam, pues, aquesta festa de Sant Roc, de Sant Roque, que també és festa a molts de llocs d'Espanya, que el tenen per sant popular o sant patró. Moltes felicitats, si hi ha qualque Roque o Roc que no s'està escoltant.

I des de Ràdio Els Castell, des de 63.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, seguim endavant, segons van passant els diumenges i set setmanes dins aquest mes d'agost del 2026. Seguim avançant amb aquest estiu i seguim avançant amb el nostre calendari popular de festes patronals i festes tradicionals de sa nostra estimada Roqueta. Avui continuem amb aquesta ràdio marató de les nostres festes i m'anem a fer una visita en aquest poble, petitoi, que se troba molt a prop de l'aeroport de Menorca i que perteneix a el terme de Mó. És el poble que té el mateix nom que el seu sant patró, el poble de Sant Climent.

És el poble de Sant Climent, que es pot cinc cap de setmana, dissabte 22, diumenge 23, dilluns 24 d'agost, celebrar les seves festes en honor a Sant Climent Primero Papa. Sí, el patró de Sant Climent va ser papa.

És un poble que estigui molt a prop de l'aeroport, mantén el seu caliu de poble, pues mantén les seves costums i tradicions. I enguany, en aquest 2026, ha estat d'enhorabona, perquè el passat 17 de gener del 2026, dia de Sant Antoni, es van complir els primers 100 anys de les seves festes de Sant Antoni Abat. Aquest sant, que a part de ser el patró de Menorca, és un sant, el primer sant del fred i de l'hivern, Sant Antoni Abat. Sí, enguany, el passat gener d'enguany, se complien els primers 100 anys d'aquesta festa. Una festa que va ser introduïda per un mestre d'escola mallorquí. Però no xerram de Sant Antoni Abat, perquè ja ho van fer el passat mes de juliol, quan van ser les festes del poble de pescadors de Fornells, sinó que xerram de Sant Climent. El poble de Sant Climent, que el seu caixer fadrí, o la seva caixera fadrina, dependés del bienni, serà la portadora de la bandera vermella, perquè Sant Climent, primer papa, va ser màrtir. Segons conta la història del seu martiri, aquest bisbe va sofrir un martiri molt cruel. Li va enfermar en el seu cos una àncora i el van tirar a la mà perquè morigués ofegat.

Quan entrem en el poble de Sant Climent, el primer que ens ve en el cap i sentim és serenau dels avions, perquè estem molt a prop de l'aeroport. Però també vem la torre d'un molí de farina. El darrer que va ser alçat l'any 1902 i que encara ens queden molts a Menorca, com aquests. En el Pla de Sant Climent trobam l'església, antigues escoles i el cos vell, on, segons conten antigament, se feien antigues corregudes de cavall. I molt a prop la carretera que ens duu de Sant Climent a Calamporter. És un poble que amaga noms molt antics i curiosos, com Mossupta Amagat o el camí de Sa Forana. I és que Sant Climent sempre ha estat un poble que destacava, igual que Llumassanes, per l'elaboració de bons vins. Sant Climent no és un sant d'estiu, com ja passa amb altres, ja que Sant Climent, la seva festa, és el 23 de novembre. Però Sant Climent, igual que es Mercadal, que el seu sant és l'11 de novembre, celebra les seves festes el mes d'agost.

Divendres passat va tenir lloc l'acte de la presentació del programa de festes. Es va fer el nombrament de Sant Climenter de l'any. I l'acte de la lectura d'Espregó cobria ja la programació d'aquesta pròxima setmana, que desembocarà amb el pròxim cap de setmana festiu, amb els dies grans. Que d'aquí una estona ja xerrarem d'Espregó, que va tenir lloc divendres passat, i xerrarem també de Sant Climenter de l'any.

Bueno, Sant Climent és un poble que, com tots els pobles que són petits, pues, poden fer nom. Que són grans defensors de la seva història i de les seves tradicions. Perquè Sant Climent, a part de tenir aquesta centenària festa de Sant Antoni, pel gener, també té un gran cor des d'Ixelodol.

I després hi ha tota una sèrie d'actes que cada any se repeteixen, a part dels actes protocolaris, on hi participa la colcada, caixers i cavallers, en la junta de caixers, on destacam els jaleos, des vespre, des dissabte i des migdia, des diumenge, on destacam la part més important de la festa, que és la part religiosa, en les solemnes completes i la missa de caixers, a la parròquia o la iglesia de Sant Climent. També hi ha que destacar pues, moments importants d'aquesta festa. Els divendres, en el pati de l'antiga escola, recordar des de fa molt d'anys aquesta geganta paella o aquelles costellades que ja començava a calentar motors perquè arribin els dies més grans de les festes. I sobretot, un acte importantíssim de Sant Climent era els dilluns, el darrer dia de les festes, que era quan arribava el migdia, arribava el moment de que arribava un pot de mal temps a Sant Climent. Només a Sant Climent hi havia un pot de temporal, un temporal amb molta aigua i amb poc peix. Un temporal que afectava Sant Climent, però sobretot en el carrer Sant Miquel, on apareixien a partir de les 12:30 des dilluns de festa un grup de veïns vestits de submarinistes, amb pistoletes d'aigua, amb poals, amb mangueres, i allò acabava amb una guerra d'aigua. Però sabem que això me sembla que ho té... pues ho té... està mig beneït amb el tema de que... del tema de l'aigua, que hi ha que ahorrar aigua. Però bueno, no sé com es deu presentar aquest acte enguany.

El poble de Sant Climent, que és un poble que manté les seves tradicions, sabem que va aparèixer enmig dels seus carrers la cucada per primera vegada l'any 1939. Apareixeria la primera cucada enmig dels carrers i es faria el primer jaleo a la plaça l'any 1939. Unes festes en honor en el màrtir Papa Climent I. Unes festes en completes, en missa major, en balls encantats, en corregudes, i tot en processó en la seva imatge. Encara que sabem, i ho van dir fa una estona, que la festa del seu Sant Patró és el 23 de novembre. Una cosa que nos llama l'atenció també de la història de les festes de Sant Climent eren les carreres o les corregudes. Que hi ha molt de pobles que encara mantenen les corregudes, com el Castell per Sant Jaume, en el carrer d'Esport, o en el Cos de Gràcia, recuperada l'any 1990 a la ciutat de Mó, a la capital. Sabem que a Sant Climent les carreres que es feien de cavalls s'adonaven prèmits, que eren de 50 a 25 pessetes per als cavalls. Carreres de cavalls, corregudes de cavalls, premis de 50 a 25 pessetes i corregudes d'ases que t'adonaven de premi 15, 30 o 40 pessetes. En el diari Arriba Espanya, el diari de sa època, apareix el primer programa de festes, on apareixia campanades, que seria repica de campanes, perquè quan tenen campanades molta gent se'n recorda de la Noche Vieja, però bueno, qui posa campanades, però se'n referia a repica de campanes, per sa carrer sa la banda de música, colcada, benedicció de sa nova bandera, completes i jaleo. I el dia de sa festa tornava a sortir sa colcada, missa de caixers i corregudes. En el programa aparegut el 19 d'agost del 1939, després de la Guerra Civil Espanyola, apareix el programa que diu El Ayuntamiento de Mahón, festejos, los días 19, 20 y 21 de agosto, celebrarán las fiestas del pueblo de San Clemente, festividades de su santo titular. Por la tarde, a las 5:30, repique de campanas, apertura de las fiestas y pasacalles con una banda de música. A las 6, salida de la tradicional cabalgata, que vol dir cucada. Que se tenga que reunirse en la plaza del pueblo. A las 6:30, bendición y donación de una bandera con el escudo del pueblo, que ha sido costeada por los vecinos del mismo. A las 7, solemnes completas en la iglesia parroquial, y terminando este acto tendrá lugar el desfile de la cabalgata, tocando después el divertido jaleo en la plaça de Sant Clemente. En sol demà, que seria el diumenge, a les 9 del matí hi hauria replet de sa cucada i una hora més tard assistirien a sa missa solemne i després els cavallers o els caixers anarien a repartir l'aigua ros. Estem xerrant de l'any 1939, després de sa guerra. Aigua ros, que passaria per ses cases, aigua de roses, i és que vespre a les 4 de nou replec de caixers per anar a ses corregudes de cavalls i altres bísties. I també no hi faltarien els balls en el pla de Sant Climent. Norma
a disposición municipal los caballos y los caballeros que tengan que participar en la colcada tendrán que ser de cargo, los mismos que tengan que correr con los gastos de los premios. Bueno, una curiositat que volem compartir amb vostès amb aquest programa de l'any 1939. Que va ser després de que acabés la Guerra Civil, quan, bueno, van fer el que van poder per recuperar un poquet la normalitat, sabent que no hi havia doblers, venien d'una guerra, d'un enfrontament entre dues maneres de pensar, però que finalment, pues, a base de bona voluntat, es va alçar un poc la cosa. El poble de Sant Climent, que si fem una volta per Sant Climent no us trobàvem la taverna, no us trobàvem el Prat de Sant Climent, on hi ha la parròquia, que és l'escenari on tindrà lloc les solenes completes, el dissabte de les festes, la missa de caixers, el casino on se pot disfrutar d'aquests concerts de música jazz,

Unes festes de Sant Climent on no hi falta sa música, a part d'aquesta música de jazz que és tan tradicional de sa zona, on no hi falten esglosats, on hi falten els balls populars, i que són unes festes on la programació està oberta a totes les edats i que el diumenge a mitjanit se disparava el castell de focs artificials i el darrer dia de festes les festes acabaven amb el dispar d'una potenta traca. Unes festes que compten amb la col·laboració de l'estalentíssim Ajuntament de Mó i que són organitzades des de l'Associació de Veïns de Sant Climent.

Pues si ens hi sembla bé, anarem a sentir una cançó que no xerra de Sa Taverna de Sant Climent, amb el grup que té el mateix nom.

I seguim amb més música popular, perquè estem en el poble de Sant Climent, que d'aquí una setmana viurà les seves festes en honor a Sant Climent, primer papa. Sant Climenters i Sant Climenteres, que ja comencen a escaufar el seu ambient festiu i agafarà relevo en el poble de Aló, en el poble de l'Aió, que aquest cap de setmana fins demà viurà les seves festes en honor a Sant Llorenç, màrtir. Anem amb més música.

0: Bueno, i antes d'agafar aquesta cridada, vull comentar... Bueno, ho comentarem després, perquè segueixen insistint. Bon que vespre!
1: Bon que vespre, Santi, perdona.
0: Hola, nanis, com va? Bon que vespre.
1: Perdona, perquè vas anunciar cosa i ha passat serà...
0: No, havia que comentar-ho del sorteig, però bueno, no passa res, no passa nada.
1: Bueno, perdonem.
0: No, passis pena, té preferències les cridades.
1: Bueno, gràcies. Bueno, res, que pres me n'hauré d'anar, bueno, me n'hauré d'anar, no vos podré sintonitzar. Però quina alegria he tingut tota l'estona fins ara i faré una estoneta més perquè nostra, eh? Vull dir, puc escoltar una estona més així en la ràdio familiarment, per dir-ho de qualsevol manera.
0: Molt bé.
1: Quina alegria he tornat a tenir un diumenge més amb aquesta música, amb aquest inici. I primerament que hagin tingut o tinguin molt el que els queda de festa a totes les orelles i les branques. Vale?
0: Mm-hmm.
1: Que deuen estar mesclats de bulla, de festa, d'alegria, de color, de benestar i de compartiment. De cap a ells un saludo, si hi ha qualcú que m'ho senti. I si no, gràcies per una setmana més donar inici en aquestes festes que, bueno, jo com a menorquí m'estim tant. Són dues festes molt entranyables, però jo, Sant Climent, totes, però Sant Climent i Ferreries per jo representen moltíssim. Quan jo era jovenet vaig fer feina amb gent de Sant Climent, gent pagesa del camp, i no hi havia any darrere any que no els anés a visitar i m'esperaven amb els braços oberts. Desgraciadament aquesta gent ja no és en el nostre món, però hi és amb els meus records, m'emociona un poc. En Decidera i en Joan de Sant de Pons, en Rafael de la Cova, que encara aquest sí que hi és encara. Són gent molt major que me van ensenyar a fer molta feina o poca, no ho sé, però que no sé si em vaig fer molta o poca amb ells, però van ser unes grans persones Sant Climent Peres i no hi havia any que no els anés a visitar. Un vine que meva, salta madè, vine que meva, salta madè, vine que meva. Jo sempre, bueno, jo no puc ser per tot, però com que Sant Climent es patit anava a veure'ls a tots, els vaig estimar, me van estimar. I darrerament, i no darrerament, també he tingut ocasió de visitar Ferrianques, que dia 24 ençat en el seu Sant Bartomeu. Tenim companys de Glosa que són de Ferreries, tenim companys que no són de Glosa, però que tenen molt vinculat a jo de Ferreries, amb el Pont del Camp, d'aquells que també me conviden, o no me conviden, o me són dos anys, i deien, bueno, se traca Sant Bartomeu, no vindrà, perquè és una gent molt oberta, tant si ja hi vaig com si no hi vaig. Però et sent que alimentés, per tot Menorca, per en Sant Laurenc. Felicitats, moltes felicitats. Jo quan sé en Ràdio Castell, principalment els diumenges amb en Santi, seguim aquest esforç d'aquest coneixement que té d'aquest poble, de tot l'interès que hi aboca, encara me sent un poc molt més menorquí, m'ho faig sentir, Santi, i gràcies per tot.
0: Moltes gràcies, Naris. Si te sembla bé, pues dedicarem el programa d'avui a aquestes persones que no s'has nombrat, que no es deuen veure del cel, d'aquella finestreta, com diu la cançoneta, anarà a memòria d'ell, si te sembla bé, a part d'aquest poble que han dit de Sant Climent, sí, i Ferreries.
1: Jo m'he equivocat, m'he nombrat una persona, però ja és molt major, no el don per acabat, eh? No, perquè en Rafael encara hi ha de Sant Climent.
0: Beníssim.
1: Tot un terçó. Però les altres persones que he anomenat Sant Climenteres ja no hi són. Però tinc un record per els que ja hi són, que Sant Climent ja hi té moltíssim d'amics, eh? Moltíssim d'amics.
0: I tant.
1: Jo Sant Climent els he anat a visitar principalment dijous perquè hi ha glosat. Jo no glos, però principalment. Però bueno, allà me tindran. I si tinc ocasió, Sant Climent és prop, aniré a veure resta de companys i companyes que encara són hereditaris d'aquestes famílies que jo me van acollir. I si puc arribar a Ferreries, arribaré. I si no, quedaré que meva, Santi. Un ja no pot ser per tot.
0: I tant.
1: Tens broma d'aquesta gent. Molt bona gent.
0: I tant.
1: Contra Menorca, eh? Ojo.
0: I tant.
1: Menorca, però que

0: disfruti i gràcies a en Santi perquè amb el seu programa tenim més detalls, més coneixements, més records d'una època perduda, més aconteixements que ja no hi són, però que gràcies a Ràdio Cisterna i en aquest moment gràcies a Santi Seguí, me sembla que estan al meu costat, que jo les corregudes encara hi he anat, els he vist els presents i bueno, no me vull enrotllar més. Gràcies Ràdio Cisterna, gràcies companys i companyes, tots en general, de tots els programes de Ràdio Cisterna. Vivim, la festa identifica, la festa fa poble i la festa és mirall de costum, tradicions i herències que ens han deixat i que hem de mantenir ben viu.
1: Efectivament. Gràcies. Nanis, que tens el nombre 1 per aquest sorteig d'avui. Atenció! Avui tenim...
0: Per haver cridat tan pres, perdó.
1: No, però bueno, ho tenia que dir, però com que t'has adelantat i té preferències telèfon, ho tenia que dir. Avui, atenció, sortejam objectes que ens venen de Sant Climent, de Ferreries i Sant Lluís, perquè dimarts farem l'especial de les festes de Sant Lluís, rei de França, dimarts.
0: Olé! Això són les dates del meu naixement, eh? Jo vaig néixer les festes de Sant Lluís, eh?
1: Mira, final de mes trobarem les festes de Sant Lluís.
0: Molt bé, moltes gràcies. I endavant, Sant Lluís, també. Vinga, Lluïsés.
1: Ànimo, moltes gràcies.
0: Ànimo.
1: Es nombre un, Nanis. Una abraçada. Adéu. Ha estat en Nanis Fortuny, que ha tingut aquest detall de cridar antes de que comentessin el del sorteig, perquè bueno, estem ja dia 16 d'agost i anàvem visitant pobles que estan de festa aquest mes d'agost. On anàvem amb la segona cridada. Molt bon que vespre.
2: Molt bon que vespre,
1: Santi. Na Juana Plas, què diu ella?
2: Jo m'agrada molt tot el que has dit. És molt guapo. Jo a Sant Lluís era molt perquè tenia meu mare i tinc molt d'amistats.
1: Ah, molt
2: Sant
1: bé.
2: Sant Climent també, a Ferreries també. Jo anava a totes les festes antes de sortir.
1: Que guapo, però molt bé, supos que...
2: Jo a Sant Climent és un de més, perquè anava a ballar, saps? I a mi també.
1: Que anava en el casino?
2: Sí.
1: M'ho imagina. És que si no Sant Clemente. És que si no Sant Clemente, que per cert enguany se m'ha passat i no he dit el CD, mea culpa, però hi havia un grup molt bo que es va fer famós en el Casino Sant Clemente, que era el duo 67, en Tobel i en Joan, en Tobel, que era el duo 67.
2: Tobel. Jo vaig veure ahir, el castell.
1: Sí.
2: En Tobel, diu el castell ara.
1: En Tobel. En Tobel i en Joan. No, en Tobel. Era en Tobel el xaguet, que deien.
2: Sí, però en Tobel que no va morir. Que...
1: Sí, va morir, sí, en Tobel. Sí, efectivament, però va tocar molt d'anys amb altres grupos, sí. I també tocava amb el duo 67 i ara és qui queda, és en Joan sí que l'he vist en la seva senyora, sí, en Joan del duo 67, sí. I pues, xerrada del Casino Sant Clemente.
2: Sí, ja m'agradava molt. Tenia molta amistat i sempre...
1: Sí, i van treure un CD, es duo 67. Bueno, era CD i casset, van fer les dues coses. Eren un directe des Casino Sant Clemente i l'idea, duo 67, Tu Aventura. Sí. Tu Aventura, encara me'n recordo.
2: Perquè anava a les festes,
1: jo anava... Sí, jo me'n recordo.
2: I en Paco, escolté,
1: que... I tant. Pues jo me'n record de
2: que tu... El Piel, i el Pedro van fer feina junts, se s'han mirat.
1: Conta.
2: Esportar, no sé si tu creus el Pedro en Piel.
1: Sí.
2: En Piel tenia una oficina molt.
1: Molt bé.
2: Estava de viajes, no sé què serà.
1: No, però sí, pena. Molt bé. Molt bé, Juana.
2: Ho he deixat per tot.
1: S'està bé, estic content que m'ho recordi. Doncs, Juana, que tens nombre 2 per sorteig, va bé? Una abraçada i gràcies per aquesta estona que nos dedica amb els records. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Na Juana Plaça, na Juana Plaça. Bueno, antes de continuar amb el programa, que tenim moltes coses que comentar, perquè a les 6 tindrem la nostra connexió per telèfon amb el convidat d'avui. El tindrem a les 6 en directe per telèfon, una connexió telefònica. Acabarem el tema de les festes de Sant Climent comentant que, com he dit, el passat divendres, que va ser dia 14 de juliol, d'agost, perdó, 14 d'agost, divendres passat era 14 d'agost, d'aquest 2026 va tenir lloc la presentació en el Pla de Sant Climent davant del públic, la presentació del programa de festes que es va repartir a les primeres hores del dissabte, dia 15 d'agost, entre la població, i es va fer el pregó que enguany va anar a càrrec del jove geganter, cap de colla de la colla de gegants de Llumassanes, Fabioler, licenciat en Belles Arts, en Víctor Pons Arnau. I va ser encarregat d'arrencar i de donar sus a les festes de Sant Climent. En Víctor Pons Arnau. Amb un programa i pregó emotiu, ple de records. I seguidament, una vegada va acabar el pregó, es va fer el nombrament del Sant Climenter de l'any, que enguany va recaure en Antonio Jiménez Begur, conegut com Antoni de Viní Faell. Nascut dia 20 de novembre de l'any 1954. El casat de la Cova de l'Or. Pues sí, aquest va ser el Sant Climenter de l'any. N'Antonio Jiménez Begur, que sempre participa en tots els actes que es fa per Sant Climent. Bueno, i amb aquest pregoner alegre, dinàmic, amb Víctor Pons Arnau i amb aquest Sant Climenter de l'any, ja posant punt i final a la primera part del programa d'avui, que ho han dedicat a les festes de Sant Climent, en el terme d'amor. Felicitam i desitjar molt bones festes a tots els santclimenters i santclimenteres per aquest pròxim cap de setmana. Són ses festes! I ara anem cap a Ferreries per xerrar de ses festes de Sant Bartomeu.

0: És poble de Ferreries, que celebrarà també les seves festes a partir de diumenge 23 d'agost fins dia 25. I m'ho anem amb una altra cridada que serà la tercera. Molt bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi. Molt bon programa.
0: Moltes gràcies, Marga Lombarte. Com estàs?
1: Beníssim. Un pot de calor, però...
0: Bueno, estem al mes d'agost.
1: Un pot de calor que fa un guany.
0: Sí, és mal a descatar. És mal a descatar.
1: Tot bé.
0: Sí.
1: Vull saludar, perquè estava tan guapo que estàs, i t'escoltarem, Santi.
0: Moltes gràcies. Doncs mira, ja tenim... ja han passat el 15 d'agost, que va ser ahir, el 9 d'agost, i a veure que van si es ve, que les 7 serà fosc.
1: Ai, sí, Santi.
0: Ara veurem.
1: Bueno.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies, Santi, per el programa que és tan guapo, i el que t'has sentit. Un salut a l'audiència, a Feliç i a tothom. Bona setmana.
0: Moltes gràcies, Marga. Tens el nombre 3 per sorteig?
1: Gràcies.
0: Avui la persona que li toqui tindrà que venir amb una sanà, perquè hi ha coses de Sant Climent, hi ha coses de Ferreries, hi ha coses de Sant Lluís, perquè bueno, dimarts que ve farem l'especial de les festes de Sant Lluís, perquè les festes són el darrer cap de setmana del mes d'agost, o sigui que pràcticament falten dues setmanes ja per acabar el mes. I ja. I cap a setembre.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: Santi.
0: Molt bé. Pues una abraçada i molta sort, Marga.
1: Gràcies per tot, Santi, eh? I molt guapo el que m'han veu, vosaltres dius, Cristi, eh?
0: T'ho dic una altra vegada. Sí. Ara l'any que ve, dia 2 d'agost del 2027, hi haurà un eclipse de sol. De sol, l'any que ve, per l'agost.
1: Tu havies nascut l'any 99, que fa feina sopel, i ja vaig veure un. No sé què vaig veure, però vaig veure un, me'n recordaré sempre, el 99.
0: El 99, molt bé.
1: Per l'agost també era.
0: Molt bé.
1: No com aquest, no, eh? Aquest ha estat extraordinari.
0: I tant.
1: Moltes gràcies, Sandra.
0: Una abraçada i molta sort, Marga.
1: A tu també, sort, salut, tinguem tothom, eh?
0: No et sentim. Gràcies. Adéu, fins dimarts. Fins dimarts. Adéu, adéu.
1: Fins dimarts,
0: adéu. Adéu,
1: carinyo, adéu.
0: Estan de Marga, na Marga Lombarte, que té es nombre 3. No, mentida, comença això. No, el nombre 4, el nombre 4, perquè ja han tingut 4 cridades. El nanis té 1, la Juana té el nombre 2, la Marga té 3 cridades han tingut. 3 cridades, el nanis 1, la Juana passa el 2 i la Marga el 3. El 3, 3 cridades, molt bé. Bueno, pues està dient que Ferreries viurà les seves festes pues, el dia que toca, perquè Ferreries és un dels pobles que, igual que el castell, celebra la festa de seu Sant Patró el dia que toca. Sant Jaume és el 25 de juliol, Sant Bartomeu és el 24 d'agost. I aquest poble de Ferreries pues, fa igual que el castell, que celebra la festa quan toca. Bueno, pues Ferreries... que molta gent creu que el nom de Ferreries en castellà seria Herrerías. O sea, zona, poble de Ferrers. La vila de Ferreries, envoltada de turons, de cases antigues... amb el pas del torrent de Son Granot, dels nivells, destacam el pla de la iglesia i recordam els antics topònims o noms que rebia el poble, Ferreries o Ferreries. Fer una volta per Ferreries per disfrutar i visitar la parròquia de Sant Bartomeu, la rectoria, la casa de ses voltes, l'ajuntament... la costa de ses barreres, el carrer de Sant Joan, el carrer de ses monges, el carrer de Sant Josep,

El passat divendres, a finals de juliol, l'excel·lentíssim Ajuntament de Ferreries va presentar el programa de festes, que enguany inclueix 50 activitats per tots els gustos. I es va fer cebre el nom d'espregoner d'enguany. Enguany, espregoner de les festes de Sant Bartomeu és un sacerdot. I una gran persona.

Enguany, Sant Cadegat denuncia el començament de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries serà el rector de la parròquia, mossèn Joan Febrer. Que du molts anys dedicant la seva vida en aquest poble. I serà l'encarregat d'anunciar el començament de les festes.

Sant Bartomeu, Sant Bartomeu apòstol, un dels 12 apòstols de Jesucrist, Bartolomé. Amb un dia assenyalat en el mes d'agost, com és el 24, ple de dites i refranys, com diu aquell que ens recorda cada any, el nostre bon amic i col·laborador en Joan Barceló. Per Sant Bartomeu, sense pell, melicotons madurs i vi novell. És el patró de ferreries, Sant Bartomeu, que segons la tradició el van martiritzar per ser cristià i seguidor de Crist i li van rebassar sa pell a tires. El van desullar, en viu. És per això que se li considera el sant patró dels carnissers, dels fabricants de curtidors de pells i els tapissers. Ara estem escoltant aquesta versió de Jaleo, Postillón de la Rioja, d'en Cristóbal Audrit, però en versió més lenta. És una versió que va fer mestre Biel Cardona i que és conegut aquesta versió lenta com el Jaleo de Sant Bartomeu o Sant Bartomeuet. La banda de música, aquesta magnífica banda, interpreta antes del Jaleo aquesta versió lenta, el Jaleo de Sant Bartomeu. Ferreries, ets un poble que toca d'aquesta manera el Jaleo en versió lenta, però després el llarg del Jaleo ho fa en la versió normal.

una sèrie d'actes que es fan cada any pel motiu de les festes de Sant Bartomeu, i és tradició en el pla de l'Església, o era tradició, després d'espregó, s'ha de fer un sorteig en el qual se li fava un bé. I sabem que antigament també apareixia una coca.

i els friulencs ho poden dir en sa boca plena. Va ser el primer poble que va fer sortir una dona a ses festes, participant de sa colcada. El primer poble que va tenir una dona, primera dona que va sortir a ses festes, na Consuelo Marquès.

moment emotiu, el dissabte de les festes de Sant Bartomeu, quan és de matí. A les 12 del migdia s'entrega per part del caixer d'esbalda de Ferreries, s'entrega espanó o la bandera en el caixer Fadrillo sobreposat. I seguidament, la banda de música interpreta Signe de Ferreries. I tot està preparat ja pel capvespre, quan a les 4 la repicada de campanes de la parròquia anunciarà, acompanyat per el llançament de coets, el començament de les festes. Arribarà l'esperit de Sant Bartomeu Apòstol.

protagonistes d'aquestes festes, sense dubte, la junta de caixers, cavallers, colcada, cavall de raça menorquina, completes, missa de caixers, correfocs, en sa colla de dimonis, moitraigus de ferreries, sortida de sa comparsa de cagrossos o cabeçudos, acompanyats per sa banda de música de ferreries i per aquesta parella de gegants que l'han passat ara fa un any van arribar al poble.

Sí, creats per un verdader artista, per un llicenciat de Belles Arts, en Víctor Portsarnau, van ser construïts l'any passat, en Tomeu i n'Àgueda, els nous gegants de Ferreries. Ell, en Tomeu, representa un ferrer, i n'Àgueda, una repuntadora de barques. Aquests gegants, acompanyats per sa comparsa de cagrossos o cabeçudos, són portats per a ranxo de gegants i escagrossos de Ferreries.

I també tenim una agrupació popular que fa molta festa durant les festes. El grup popular és Guirigai. En les seves cançons populars, les seves cançonetes no s'animen les festes. I per agafar forces, antes de que arribin les festes de Sant Bartomeu, no hi pot faltar a sopar de vecins. Els vecins escalfen motors per donar la benvinguda un any més a les festes, muntant unes grans taules i disfrutant d'una bona gastronomia d'avui i de sempre. Perols, d'obersínies plenes, pilotes en salsa, coques de sofrit i de verdura i coca-coca d'ubercoc, els pastissets, els rubiols i la coca bamba o sense aïmada amb el xocolati.

I el més divertit arriba es dilluns, darrer dia de festes, on des de matí es farà sa missa a memòria de tots els veïns i veïnes que no s'han deixat el transcurs de l'any. Però també arribarà un dels moments més importants, que serà el jaleo d'ases. Ferreries, al igual que el mitjor gran per Sant Cristòfol, celebra el seu jaleo d'ases. És una paròdia de sa colcada. Però els protagonistes no són els cavalls, són els ases. I aquell dematí és un dematí que sa plaça està ple i ple d'ases, en tots els sentits. Vostès ja m'entenen. Però on no sa falta respecte és animal noble.

Ràdios Castells en 3.4 de sa freqüència modulada emissora municipal en ses nostres festes, costums i tradicions d'estiu. I ara, en ses festes, pròximes festes de Sant Climent, en el terme de Mó, i ses festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Programa que dedicam a els santclimenters i santclimenteres i ferrolencs i ferrolenques que la setmana que ve encetaran ses seves festes.

Bueno, segons la història de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, existia a la parròquia una obreria, una confraria dedicada a Sant Bartomeu. Eren els encarregats de fer càrrec de les festes. D'aquí que replegaven doblers per pagar els gastos, que d'aquí ve el nom de caixer, perquè hi havia un que guardava sa caixa dels doblers, i se tenien que imaginar totes per poder replegar doblers. I trobava informació de que s'organitzaven balls encantats, balls d'època, dies santes de ses festes, o se sortejaven, pues, com han dit, un bé o una coca, entre altres coses. Però també hi havia altres gastos, com per exemple havia que pagar sa beguda, o se tenia que preparar el perfum de ses festes, aquest saigorros, saigo de roses,

ferreries, igual que l'Aió, igual que Es Castell, igual que Mó, igual que ho feien a Sant Lluís, també es feien corregudes pescors. A motiu de les festes de Sant Bartomeu Apòstol. Corregudes on prenien part cavalls, matxos, poltres, ases i també homos i al·lots.

Bueno, pues recordant d'aquesta festa de Sant Bartomeu de Ferreries, felicitàvem a les ferrolens i ferrolenques perquè a partir del 23 d'agost i fins dia 25 d'agost seran les festes.

Bueno, a les 6 tenim que fer un petit peron en el programa perquè tenim la nostra entrevista o la nostra col·laboració Rincó de la Cultura a partir de les 6 per telèfono amb un tema que té a veure amb les festes, que és un dels temes que estem tocant ja d'assistiu, i bueno, tindrem el telèfon intervingut. Però encara donant temps amb aquesta mitja hora per si qualcú no us vol cridar. Ja saben que avui tenim sorteig, un diumenge més, articles, elements que ens venen de Sant Climent, que ens venen de Ferreries i de Sant Lluís, perquè dimarts emitirem el programa dedicat a les festes de Sant Lluís, rei de França, ja que el darrer cap de setmana del mes d'agost seran les festes de Sant Lluís. No es volen saludar, no es volen cridar. 971-36-85-63, amb el número 1, en Nanis Fortuny, amb el número 2, na Juana Plaça, amb el número 3, na Marga Lombarte. Programa que dedicam les festes de Sant Climent, en el terme de Mó, i les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, avui.

Sí, estimats oients i oientes, un estiu més, al llarg d'aquest estiu del 2026, des del passat mes de juny i fins a mitjan setembre, amb aquesta ràdio marató de les nostres festes, festes patronals, festes populars, festes tradicionals d'estiu. Avui, en les festes de Sant Climent en Esterme de Mó i les festes de Sant Bartomeu Apòstol a Ferreries. I dimarts... Dimarts, dia 18 d'agost del 2026, a partir de la 1:30 d'escavespre, estarem aquí amb l'especial Festes de Sant Lluís, Rei de França. Programa que dedicarem en el poble de Sant Lluís, que a final de mes viurà les seves festes. I els dies grans... I al llarg d'aquests mesos, també com a agraïment a la nostra audiència per la seva participació i com a manera de promocionar les nostres tradicions i costums i la gastronomia dels nostres pobles, amb aquests sortejos que ens fan a conèixer un poquet el més important dels pobles, a part de les seves festes. Ràdios Castell, 103.4 de la freqüència modulada emissora municipal i des de Radio Garden, amb els nostres costums, festes i tradicions.

els membres de sa junta de caixers, es fabioler o fabiolera, el seu toc solemne de toc de fabiol, fent la seva entrada dins sa parròquia per participar de ses solemnes completes es dissabte de festes, cantant esgoixos del Sant Apòstol i el repartiment de saigo de roses o saigo ros beneït a sacte. Moments emotius, conjuntament amb el diumenge o el dia de festa, la missa de caixers, on hi participen les autoritats locals i el poble fidel. La missa de caixers en honor a l'apòstol Sant Bartomeu. Sense dubte, un dels moments més emocionants de les nostres festes són les solemnes completes i la missa de caixers. Recordem que des de llevant a ponent, de ponent a llevant, celebrem les nostres festes patronals en honor a el Sant Patró o la Patrona.

des de Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal, i des de Radio Garden. Bones festes, Sant Climent, en Esterme de Mó. Bones festes de Sant Bartomeu a Ferreries.

Bueno, i antes de continuar amb el programa d'avui, que encara no es queda fer un repàs en el diari Menorca del dia d'avui, tenim que saber el guanyador o la guanyadora a final del programa, tenim que tenir la entrevista per telèfon sobre aquest tema festiu, tenim que rebre més cridades si ho vol l'audiència. Pues, si ens hi sembla bé, anem a la segona part del programa de cultura popular. I bueno, després d'haver xerrat un poc de les festes de Sant Climent, que seran el pròxim cap de setmana en el terme de Mor, aquest poble, i xerrar de les festes de Sant Bartomeu, que Sant Bartomeu serà dia 24, que caurà en dilluns, trobam que aquesta pròxima setmana, dijous, serà dia 20 d'agost. El calendari ens diu que serà Sant Bernat, Sant Bernat, Sant Bernardo Abat. Mon anam amb unes quantes coses curioses i tradicionals sobre aquest sant popular del mes d'agost.

Segons Sant Joan Barceló, el nostre col·laborador, ens diu que voltant a la festivitat de Sant Bernat, el pròxim 20 d'agost, floreix l'esparreguera. I ens recorda una dita que diu: per Sant Bernat, saigo del cel, fa bona mel.

El pròxim dijous 20 d'agost serà la festa de Sant Bernat. Sant Bernat Abat, considerat el patró dels moliners de vent i d'aigua. I existeixen moltes dites que fan referència a aquest sant. Per Sant Bernat, tapa-li el cap. I també fa referència a la banyadura del dia de Sant Bernat, que tindrà cuc esplat. I és que Sant Bernat comença a anunciar que s'està trecant molt poc a poc, al final de l'estiu. I que pot haver canvis amb els temps, ja que el passat 20 de juliol va ser Santa Margalida o Santa Margarida, Santa Margarita, que nos recordava lo següent. Santa Margarita o Santa Margarida, Margarida l'encén i Sant Bernat l'apaga. Encara que també se diu que sa monja Margarita l'encén i es frare Bernat l'apaga. Però que encenen i que apaguen aquests dos sants? És una dita que té sentit meteorològic. Comença el 20 de juliol en Santa Margarita i acaba amb el 20 d'agost en Sant Bernat. Un període de molta calor, molt forta. Encara que també hi ha molta gent que li donen en aquesta dita certa picardia. També hi ha moltes dites que diu que Sant Bernat mos guardi des mal de cap. Això ho diu en Artà.

També contaven que s'hora de fer porquejades damunt el ribell, de pastar i després d'haver traçat una creu sobre sa pasta li deien un pare nostre a Sant Bernat perquè no et surti tan sa.

Dijous, dia 20 d'agost, Sant Bernat de Claravall. Catalunya i a Mallorca, un sant molt popular. Segons compten, en Sant Bernat començarà les temperatures a refrescar lleurament, respectant la plenitud de la canícula. I també en la festa de Sant Bernat arribaran també moltes festes patronals amb el seu honor, on hi faltaran els típics oficis solemnes i religiosos, processons, repicada de campanes i actes culturals o tradicionals. Sobretot a la part de Mallorca. Romeries, repartiment de pastes típiques i licors, recordem que aquest sant abat també va ser doctor de la Iglesia, Sant Bernardo, Sant Bernat.

I ara farem un peron perquè estem a punt de tenir aquesta connexió telefònica, com havia comentat, amb el nostre convidat, col·laborador, que el tenim per telèfon avui, en el dia d'avui. Tinguin en compte que és diumenge, que estem a les cap de setmana de les festes de Sant Llorenç de l'O, que avui que ves per allà desfilada de carrosses, la 54a edició de carrosses a l'O. I, bueno, també hi ha molt de compromisos i, per tant, és un dia de moltes coses, no?, a part d'aquest cap de setmana. Per tant, el nostre convidat el tenim per telèfon, per tant, no podem rebre de moment més cridades per entrar en el sorteig, de moment tenim ja 3 cridades, podem rebre més d'aquí una estona i ja preparant-se connexió telefònica.

recordant aquest grup que va fer història a Menorca, la nostra estimada Roqueta, s'ha traginada amb aquestes cançons populars, en sentit la cançó de la cuinera, que no s'ha de posar perquè és un homenatge a les nostres cuineres d'avui i de sempre, aquesta recepta de les nostres sàvies, aquesta gastronomia de les nostres festes, no només de l'estiu, sinó tot l'any, i també anem a

estem esperant per tenir aquesta connexió telefònica. El telèfon de moment està a la seva disposició, ja esperant per poder fer la connexió quan siguis moment, i anem amb més coses, si et sembla bé.

Bueno, i ara aprofitarem mentrestant, mentre no tenim aquesta connexió telefònica, si et sembla bé, i són les 6 i 10, pues anarem a fer ràpidament un repàs a el que ens ha dit el diari Menorca, que és una de les seccions que li agrada molt a la nostra fidel oyenta de la ciutat de Mont, na Nini Mercadal, a la qual la saludam. Si et sembla bé, anarem pues, a comentar el que diu el diari Menorca en el dia d'avui, avui, diumenge, dia 16 d'agost del 2026, avui, en el preu d'uns 60, s'ha posat a la venda el diari, recordant que avui, per motius de transport, no ha hagut l'acompanyament de la revista Pronto, que se distribuirà a l'edició del diari de demà dilluns. Bueno, i ara m'ho anem a lo més destacat del dia d'avui. Començant per l'enquesta que han votat 1.032 lectors des de Menorca Info. La pregunta era: ¿es partidario de alargar la vida útil de las centrales nucleares? Un 75% diu que sí i un 35% diu que no. Ha guanyat el sí. La pròxima pregunta que se votarà és: ¿cree que Marruecos és un socio fiable per a Espanya? Bueno, ja veurem què diuen.

També una moda que s'ha posat de moda a molts puestos de menorquès, que molta gent, potser turistes, s'ha posat de moda a dormir pues, en els parques, zones verdes, etc, etc. Deportes. Fútbol sala femenino. Manuel Pérez Belda, vamos a montar un equipo para volver a segunda. El Racing debuta ante el Villarreal. Y el Ferrerías juvenil derrota al Ciutadella en la final del torneo Memorial Juan Mascaró. Apartado de opinión, editorial, controles municipales sobre el uso y gestión de las piscinas en Menorca. Y escurobradors, con siempre, a Luis Foig, periodista y escritor en su seva columna al Broc, nos diu el arma humana del Marroc. Y es profesor en Alejandro Río, sin flash, nos diu discursión acalorada. Josep Maria Quintana, en la seva blot de notes, la seva columna, ens diu Ceuta, el preu de defensar els drets humans. I na Maite Salor, escritora, en la seva columna Vital Temps, ens diu Realitat. Antoni Tudorí, en la seva columna Esquitx, ens diu Somni d'una niu d'estiu. I el nostre col·laborador, en Joan Barceló, en la seva secció d'escalendari Dia que passa, any campany, ens diu Gràcies a Sant Roc, pesta fora de lloc. En Lluís Carreras González, la seva columna nos diu La confessió final, i Antoni Tudorí nos diu Coses d'en Roca, temes de religió. El Rayo Verde de la Maya Michelena nos diu La rebelde, i raons d'esperança en el Carmen Sanz de la Fuente nos diu Aprender a esperar. Nipili Egea, cronista, nos diu a la seva columna Explícamelo como si tuviera 12 años. I també el que va passar tal dia com avui, un 16 d'agost, però era del 76, fa 50 anys, el que va passar un 16 d'agost, fa 25 anys, el 2001, i el que va passar fa un any, el 2025, tal dia com avui. En Francesc Carreras, la seva columna, els seus reportatges de baixes títol L'ombra d'un oastre, no s'enxera de l'antiga festa de Sant Roc Camó, que tenia lloc entorn al 16 d'agost. Memòria popular. Fotos antigues de Menorca. Candidatos del PSM Ciutadella, l'any 1979, on apareix en Pere Marquès, en Joan Eda, en Maria Juan Benejam, Antoni Benejam, Barrio Nuevo, en Antonio Anglada, Anglada i Francesc Martí Camps. I una foto de fotos antigues on se veuen els príncipes de Mònaco a una fàbrica de sabates de Mó, l'any 1960. Anuncios classificados i la programació de la tele que la passam per alt, i anarem a comentar l'apartat d'agenda i els temps.

Bueno, seguim amb el repàs del diari d'avui. El sol ha sortit a les 6:53 i se posarà a les 20:42. La lluna ha sortit a les 11:02 i se posarà a les 22:20. Previsión del tiempo: domingo caluroso y otra noche tropical, cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas y con alguna nube en evolución diurna, temperaturas con pocos cambios, noches tropicales o torridas, viento flojo de componente este con brisas costeras por la tarde, noches torridas. Previsió del temps per els pròxims dies: dilluns 17 d'agost, tant a la banda de ponent tindrem sol, a la banda de llevant tindrem sol i nivolats. Tindrem també dimarts de 8 sol i sol, dimecres de 9 sol i sol, i dijous dia 20, dia de Sant Bernat, hi haurà sol i nivolats, i sembla que són nivolats foscos. Ara veurem si és bé que pot ploure, ja que per dijous, dia 20, dia de Sant Bernat, hi ha una possibilitat d'un 45% de pluja a la banda de ponent i un 40% a la banda de llevant. Ja veurem què passa. Farmàcies de Guàrdia, assessora de Mor, Landino Pons, carrer Doctor Orfila, nombre 4, carrer de Ses Moreres, zona de Ciutadella, Catani, Cases Noves, carrer Tres Arqueries, nombre 6. Zona centro, de les 9 a les 10 del vespre, Ferreria, Sangrada, Federic, carrer Reverendo Padruguet, nombre de 7. I no s'han deixat na Maria Benejan Granados, viuda d'en Rogelio Ameller Pons. Va morir cristianament ahir, dia 15 d'agost, a l'edat de 90 anys. Descansi en pau. Els seus fills, en Rogelio, en Rafael i na Juana Mari, en Jesús i en Sili, el seu net, en Rafael, germans, polítics, nebots, cosins i demés família, us participen i us demanen un record a la pregària. El funeral tindrà lloc demà dilluns, dia 17 d'agost, a les 7 del vespre, a l'església de Sant Rafael de Ciutadella de Menorca. Ciutadella de Menorca, 16 d'agost del 2026. També no s'ha deixat Antoni Begur Marquès, Antoni d'Escanal, també de Ciutadella. No es va deixar ahir, dia 15 d'agost, a l'edat de 90 anys, falleció cristianamente. Descansa en paz. Su esposa, Natxisca Marquès, Mercadal, hijos Mari i Toni, en Fires, en Rafael, conegut com en Xapi, en Bachi, na Nina, i na Villa, na Paqui, en Miquel, nietos, Xavier, David, Joan, Àlex, Rubén, Cristian, Natasha, Jessica, Mireia i Katrina. Bisnietos, na Mar, que pau descansi, na Eloi, na Emma, na Iris, na Kiara, na Núria, na Ona i en Jan, i de més família i les razones socials de Talleres Chapí e Immobiliàries Sol Roda. Si lo participan y les tengan presente en su pregaria. Funeral tendrá lugar hoy. El funeral tendrá lugar mañana, lunes 17 de agosto, a la 1 de la tarde, en la iglesia de Sant Antoni María Claret. Domicilio del difunto, calle Grusado Vivo, nombre 8, Ciutadella de Menorca, 16 d'agost del 2026. I també no s'ha deixat na Joana Janer Pons, viuda d'en Llorenç Pons Coy. Va morir cristianament ahir, dia 15 d'agost, a l'edat de 106 anys. 106 anys, Déu-n'hi-do. Descansi en pau. Els seus fills, en Llorenç, que en pau descansi, en Onofre, en Joan, na Antònia i en Jesús, neta, na Mireig, na Meritxell, en Bernat i tota la família i amistats us demanen un record a la pregària. El funeral tindrà lloc demà, dilluns, dia 17 d'agost, a les 7 del vespre, a l'església de Santa Maria de Ferreries. Ferreries, 16 d'agost del 2026. Descansin en pau, na Maria, Benejan Granados, Antoni Begur Marquès i na Joana Janer Pons. Que la seva família pugui pregar molt d'anys per al seu descans eterns. Amén. I acabarem amb els sortejos.
per si hi ha qualque acertant. Sortejos del cupon de la 11 d'ahir, dissabte 15 d'agost, amb el nombre de número de sèrie 010, el nombre 13.578, reintegro el 8. Sorteig de la Bonoloto d'ahir, amb els nombres 11, 16, 22, 34, 35, 47, complementarios 10, reintegros 1. Sorteig de la primitiva d'ahir, amb els nombres 8, 13, 17, 23, 33, 47, complementarios 11 i el reintegro es 9. Combinació Joker, 209, 556, 5. Sorteig de dia 14 d'agost del 2026 d'Euro Millones, amb els nombres 5, 29, 39, 48, 49, números estrella 4 i es 8. La combinació del millón és FFW608-72. I el darrer sorteig de dia 13 d'agost del 2026 Euro Dreams, amb els nombres 10, 14, 18, 20, 26, 30, número sueño a 5. Bueno, doncs fins aquí aquest repàs que han fet en el diari Menorca des dia d'avui. Sé que hi ha molt de lectors, sé que hi ha molt de subscriptors, que ja l'han llegit de bon dematí, però nosaltres, com sempre, tenim aquest sant costum de fer-ho en directe, aquí i altres programes. Gràcies.

estem esperant de tenir aquesta connexió telefònica, que esperem que sigui possible. I si ens hi sembla bé, anarem a més coses. El telèfon ara de moment està a la seva disposició fins que se produeixi aquesta connexió telefònica que tenim pendenta. Serà més tard de les 6:30 i ja m'ho anem pues, a més coses, si ens hi sembla bé. Avui, des d'aquest programa, en les festes de Sant Climent en el Terme d'Amor i les pròximes festes de Sant Bartomeu Apòstol a Ferreries.

Bueno, anirem amb aquesta música perquè estem en el mes d'agost, en ple estiu. Sopa de caracol.

Bueno, recordant temes festius, temes marxosos, divertits, de l'època estival, de l'època d'estiu, d'èpoques passades, han sentit aquesta sopa de caracol i ara aquest baile de la lambada, que va fer furor fa molt d'anys, en la Regina dos Santos, en aquest cas cantada per un altre

un altre clàssic, encara no sigui d'estiu, La Bamba, que l'han sentida moltes vegades i no podia faltar a Corca Verbena de festes. Bueno, hi ha puestos que li diuen rebel·les. Nosaltres diem verbenes, encara hi ha gent que no li agrada perquè ho podem en castellà. Però bueno, verbenes, festives.

Bueno, i com que estem a l'estiu, pues que millor que recordar uno de los reyes del verano. En Georgie Dan, que pau descansi, amb el negro no puede.

0: mentre escoltam i recordam en Jordi Girán, tenim una cridada que serà, si no m'equivoc, la quarta. Bon que vespre. Hola.
1: Santiago.
0: Un momentet, te pas per privat un momentet. Un momentet, te pas que sortiràs per antena i encara no ho tenim acredit. Ara te pas un momentet.

0: Bueno, pues s'ha produït aquesta cridada que tenien que comentar i anarem a saludador pues, en directe. Tenim a l'altra banda del telèfon pues, en Joan Martí Mir, ell és periodista de Menorca i un dels temes que volem comentar amb ell és que ell és un dels creadors d'aquest joc nou que s'ha fet dedicat a les nostres festes patronals de Menorca, baixes títol, aquest joc de cartes, primer joc de cartes dedicat a les festes de Menorca, baixes títol, o es nom Jaleo. Molt bon que vespre, Joan Martí Mir.
1: Hola, bones tardes, com va?
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies per la cridada.
0: És que passava una, passava una panada per posar-me en contacte amb tu, Joan.
1: No, ja se sap, insistiu, gran per rincons, i ara no tenia cobertura i res, un gust estar amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Joan. Bueno, ho podem dir, no? Ho podem dir que és periodista de Menorca, ets una de les veus molt més sentides a les nostres illes, Joan. Com a quedar es fa que és periodista, però?
1: Home, que som periodistes ja en fa molt, ja en deu fer prop de 30, que som a IB3 Televisió fent les notícies en farà 20 des de l'any 2005 fins ara.
0: Bueno.
1: En diferents etapes, en diferents informatius, abans esports, i ara informació general des de ja fa uns anys, sí.
0: Beníssim. Bueno, Joan, no sé què m'assembla tenir-te per telèfon. Perquè acostumat a tenir te a la tele en el menjador.
1: Avui a lloc de veure'm a sents.
0: Pues Joan, ja t'ho vaig dir el dia que vaig posar en contacte amb tu, que no saps il·lusió que me fa sentir te amb aquesta veu amiga, que el mateix va passar amb en Joan Barceló de Porreres, que també el tenim de col·laborador de tant en tant al Crit, sí. I també pensava que no ens faria cas i ja fa anys que col·laboren nosaltres també per telèfon i no sé què m'assembles quan te'l sent per telèfon.
1: Sí, Joan Barceló també és un matarà també de l'ofici.
0: Efectivament. Bueno, Joan, a veure, estem xerrant d'un joc de taula, un joc de cartes, sí. Que són, si no m'equivoco, 69 cartes, que és el primer joc de cartes dedicat a les festes de Menorca i que té el nom aquest joc, Jaleo. Sí. La pregunta és, com pot ser que una persona com tu, que és periodista des de fa molts anys, que tens una feinada, que tens la teva vida personal, però bueno, dediques moltes hores a la comunicació, com pot ser que se hagués aquesta bombilla en un joc?
1: Bé, perquè mira, al final sí que tenim aquest ofici, però també tenim una vida privada també, i mira, va sorgir de manera quasi espontània, fortuïta, sense voler, un dia jugant a cartes amb un nebot que tenc, i va ser pràcticament del no res, que diguem, jugant va sortir aquesta idea, i res, i la van tirar en marxa després, durant aquest any, hem intentat fer proves i veure com podia funcionar, i res. I va sortir el joc i van tenir, van veure que funcionava, i pues mira, li diran Jaleo.
0: Jaleo. I... Molt bé. Bueno, Joana, hi ha que comentar per la gent que encara no sap el joc de què va, que és un homenatge que voleu fer en els caixers, en els cavallers, en el cavall de raça menorquina, que són els protagonistes de les nostres festes, i sí. Que, bueno, és una manera també de conèixer les nostres festes, perquè tocau molt de temes, surts a banda de música, surten els gegants, els cagrossos, les tradicions, com s'aigurrots, les canyes, les avellanes, tocau les sí. Festes. Però, Joan, ara que no et sent ningú, que és un xerrar, quina és per tu la figura més emblemàtica de la carta, de les cartes? Perquè quan tenim una baraja espanyola, per exemple, tenim els quatre reis, tenim les quatre sotes, si és baraja espanyola, si és de pòquer, ja barata la cosa, però tu, per tu quina és la carta que més t'allà més atenció d'aquest joc?
1: Mira, en el joc estan representades pràcticament totes i cadascuna de les festes de Menorca. Surten figures que tenen especial pes també a cada poble. Per exemple, hi ha el caixer senyor, que té molt de pes a Ciutadella i que en els altres pobles no existeix. Està representat d'una manera similar per el caixer balde o la caixera bellesa. Aquestes són figures emblemàtiques i de molt de pes. Però jo crec que la gran figura d'aquest joc és que xefa violer, perquè és que xefa violer o xefa violera dins el joc, per poder guanyar i cridar jaleo, l'has de tenir en sa mà sí o sí. Les altres cartes poden ser substituïdes per una carta estel, per exemple, que seria un comodí, vindria a ser un comodí, que són l'aigua ros, la canya verda i la cureta de plata, que són pràcticament també totes les festes, llevat de Ciutadella, que no hi ha l'aigua ros. Aquestes tres cartes d'estal poden substituir a qualsevol altra carta per aconseguir la combinació, però no poden substituir mai a un fi violer o una fa violera. Per tant, la carta per joc que té més pes dins el joc i sense la qual tu no pots guanyar és la fa violera o el fa violer.
0: Efectivament. Trobes, Joan, que també és una manera de conèixer un poc el món dels protocols i tot això, perquè, bueno, xerrant de Sant Joan, per exemple, a Ciutadella, allà...
1: Mira, Santiago, nosaltres amb això sí que, quan vaig pensar en tota la normativa i com vinc de fer les regles i tot, el que vam deixar molt clar des del principi, en totes les proves que fem i quan anàvem jugant, és que això no volia ser un joc per il·lustrar a ningú ni per ser estrictament fidels a uns protocols, perquè els protocols és una cosa que, encara que sembla que siguin, que són inamovibles, sempre es mouen, i a totes sí. les festes i cada poble tenen els seus. Per tant, era molt difícil dir, volem que això sigui una manera d'entrar o introduir o d'explicar els protocols. Les cartes de joc de jaleo es poden jugar perquè realment, o sigui, són l'essència de les festes de Menorca, perquè hi ha totes les figures, perquè per aconseguir fer un jaleo has d'aconseguir les principals figures, perquè has de fer gestos que m'ho representes, ja sa cocabamba i xocolata en coca, que diguem, hi ha la música, com bé has dit, hi ha una sortida, hi ha un gegant, tot, o sigui, tot el que m'ho representa, però no intentam explicar els protocols a ningú perquè és molt difícil això. Però sí que jugant a una persona que no és de Menorca, que pot ser de Madrid o de Barcelona o de Santander, pot jugar a jaleo sense saber els protocols. I a la vegada, sense saber-los i sense intentar nosaltres instruir amb els protocols, els està aprenent a poc a poc.
0: Sap que
1: en unes festes és imprescindible que hi hagi un fabioler, és imprescindible que hi hagi una balesa o un balle, o en el seu cas, si és a Ciutadella, un caixer senyor, que és important i imprescindible que hi hagi un caixer casat o casada i un pagès o una pagesa, que és necessari que hi hagi un sobreposat o caixer fadrí o caixer fadrina. Clar, tot això sí que s'aprèn jugant en el joc.
0: Efectivament.
1: Exacte.
0: Bueno, pues,
1: ara, si no intentem instruir amb els protocols pròpiament, a vegades entrant amb els detalls, no? Que,
0: sí, sí.
1: Si el primer toc es fa es matí o es fa cap vespre, no, perquè clar. En un lloc es fa el primer matí, un protocol sí. es diu que el protocol es primer toc és a les 2 i l'altre lloc es primer toc és a les 12. Però en general, sí.
0: Però jo més que res també el que volia, Joan, quan volia comentar aquest tema, que és una manera també de conèixer la festa i conèixer els elements i conèixer un poc de què va el tema, no? Perquè clar, molta gent ve aquí, que ha passat moltes vegades, que potser se trobes la sorpresa que va un poble i te trobes la festa enmig del carrer, no? I sembla que no, amb el joc de cartes doncs, pot saber un poc quines són les figures de la junta de caixers i tot això, no? I tot el vocabulari, sí. el vocabulari de les festes...
1: Sí, amb això sí, perquè... per exemple, quan comença la partida, una de les coses més que també vam trobar que havia de ser, que és molt guapo, molt polit, quan comença la partida, qui tira la primera carta diu, ara va de bo. I es qui guanya la partida diu jaleo. I dins el joc, per exemple, es qui agafa una carta d'esmunt, que diguem, de sa pila, que agafa sa carta i agafa un fabioler, per exemple, té l'opció de dir en els altres jugadors, donar el permís per començar el replet, com que els altres li diuen que sí, en aquest sentit, en aquest moment es canvia el torn de sa partida, no? Com si diguéssim el fabioler canvia sa ruta. O quan juga un fabioler, quan tira el fabioler, si el tira o el descarta, en aquest moment sí que és obligatori, encara que no faci la petició, canvia el torn de joc. Per tant, a Fabioler, aquesta carta, no sé si és més emblemàtica, però és que té més pes dins tot el conjunt de cartes.
0: Efectivament, de tota manera, quan seran de Fabioler, bueno, cada poble té el seu Fabioler, sé que surten Fabiolers per baix de ses pedres, sí. Joan, antes va començar com una cosa així, però veus que té tirada... i que sigui per molt d'anys.
1: clar, ara que me parlaves de protocols o detalls, per exemple, a les cartes hi ha diferents fabiolers, que al final representen el mateix, no? Però hi ha un fabioler que sona un fabiol de dos forats, només, dos forats que series de Ciutadella, i un fabiol que en té cinc, que series dels altres pobles, que aquesta tonada és més similar, amb petites varietats, el fabiol del castell és pràcticament igual en els de Freries, en els de Mó, en els de Montró, no hi ha cap que sigui igual. La tonada, la melodia més o menys la mateixa, però hi ha notes que van variant. La Ciutadella és completament única i diferent. Hi ha el fabiol de Ciutadella i el fabiol de les altres festes.
0: Efectivament.
1: El fabioler, tot i que en realitat tenen el mateix pes.
0: Efectivament, Joan. Bueno, Joan, tenim que fer un comentari des de Mó, que supos que ho deus saber, perquè deus estar enterat un poc de com va el tema de les ventes i això. Però mira, és que no s'ha passat una cosa molt curiosa, que nosaltres quan ens van enterar de que ja se posava la venda a joc, nosaltres ja en vam comprar, han anat comprant, però resulta que van passar per una llibreria de Mó, molt cèntrica, i tenien s'escaparate ple, i quan he passat acabo d'un pensar, han volat tots? És que han volat tots? Que saps si s'ha hagut altres producte o no?
1: Sí, mira, crec que una llibreria infantil de Mó dissabte matí que quedaven els darrers. Sí, amb això estem molt satisfets, molt contents, perquè nosaltres vam començar a crear això del no-res, com t'he dit, jugant i pensant que això pot funcionar, amb una idea que vam tenir i que va anar agafant forma, però clar, no m'ho pensàvem que tingués, perquè és vera que no existia, no s'havia fet cap joc de cartes.
0: No, de so no.
1: D'escaleo o de les colcades que es fan a les festes de Mallorca. Però no sabíem quina cuida tindria. Però estem molt contents i molt satisfets perquè ha funcionat molt bé, el joc sembla que agrada, mos envien moltes fotos i vídeos de gent que juga, i hi ha dubtes, i mos diuen, tens dubtes en les avellanes, com et juguen? Perquè a vegades està... Però això, com tot, no? Jugant, al final s'agafa el truc o s'agafa l'habilitat i tot d'unes ja se juga bé, o tenim dubtes amb el gina llimonada i la pomada, que al final és el mateix, o els correbraçats, quan tirem correbraçats aquí mos parem un poc, però després acaben de llegir i ho entenen, però estem molt contents perquè el joc ha funcionat molt bé, s'ha pràcticament exhaurit a tot Menorca, a tots els pobles, pràcticament a tots els pobles hi havia jocs, i totes les unitats que van repartir per Ciutadella, per Mó, per Ló, per Mercadal, sí, per Ferreries, per Castell, s'ha pràcticament exhaurit per tot. Ara rebrem una nova edició, farem una nova tirada, i serà ja el mes d'octubre, novembre, que mos arribaran, perquè, clar, és un procés laboriós, és un procés lent, vam voler fer una carta ben elaborada, un joc que estigués bé, clar, no es fan dos dies. Vam fer curt i per una banda, estem molt contents perquè vol dir que ha funcionat, i per l'altra, molt sap greu per si encara ha quedat sense. Però bé, tornarem a fer i tornarem a...
0: Claro que sí, Joan, però mira, per a bon, us ha sortit molt bé l'experiment, no? Us ha sortit molt bé l'experiment perquè vendre-ho tot a tota Menorca, això és un èxit, però un èxit rotundo, com diuen els castellans.
1: Estem, la veritat, Santiago, és que estem molt contents, i res, i vam començar, quan t'he comentat abans, que ho vam començar a preparar per el mes de novembre de l'any passat, més o mancos, desembre, i li vaig comentar als familiars més propers que tenia, he tingut aquesta idea, mirau això, què vos sembla, i vam començar a fer proves, i la cosa més o menys que funcionava, bé, aquesta norma no va tan bé, perquè passa això, i si feim això passa allò, però després, al final va agafar aquesta forma, i molt satisfets i molt contents que hagi agradat a la gent i que hagi anat tan bé.
0: I Joan, vols que mostra per part dels teus pares, els teus avis, saben si eren gent de jugar truc o la brisca o jocs de taula d'aquests d'aquella època o d'aquests que tenim a Menorca o no? Eren jugadors o no?
1: Els estius sí. Els estius érem en família, sempre solien jugar a Cau Robat, a Ramiro, totes aquestes coses, i sempre en família. Al voltant d'una taula, petits i grans, tots, sobretot els estius. Molt juntàvem i sempre fan partides de cartes i tal. Però sí, durant tot l'any, sí, hi ha de tot dins la família. Gent que és molt jugadora de truc i gent que les cartes no li diuen pràcticament res. No? Jo mentiria si digués que he estat un jugador sempre de cartes i que m'ha encantat i tal. No, va ser de manera que ens he contat pràcticament fortuïta, sense cercador, amb un nebudet que jugàvem, com bé saps, jo visc a Palm, ell venia, va venir un dia a veure amb en son pare i sa mare i van jugar, i res, i jugàvem a un altre joc, i van riure tant, i ens van passar tan bé, que jugàvem unes cartes que no tenen res a veure amb nosaltres, i les cartes infantils, i vaig dir, ostres, seria polit, seria guapo pensar, treure, o fer pensar en un joc que a la vegada ell pugui aprendre i pugui créixer aprenent en coses que sigui més nostra, no?
2: Claro. Claro.
1: I va ser aquí quan va sortir la idea aquesta de fer coses amb les peces, amb les figures de Halley, que ell pugui aprendre que és un fabioler, que és un caixer casat, que un caixer pagès, que és senyor, quines diferències hi ha, i va ser així.
0: Pues, Joan, estic molt content que no s'hagis dit... Bueno, estic content i no estic content perquè molta gent se m'ha quedat amb les ganes de tenir-ho, però bueno, el tindrà més endavant, com has dit tu, ja dins la temporada baixa, si no ho vol.
1: Sí,
0: però Joan, jo me sembla que de cara a la nova temporada de temporada baixa pot ser un bon regalo ja, perquè pel que m'has contat a mi és octubre, novembre, pot ser un bon regalo ja, de cara, encara és pres per dir-ho, però pot ser un bon regalo de cara a Nadal o de cara a les pròximes cartes dels Reis, no? O demanar un joc menorquí.
1: No, sí, tens tota la raó, perquè nosaltres pensàvem ara fins l'any que ve, ja no el demanarà. Però en canvi la llibreria ens han dit que no, que volen, si pot ser per novembre i si pot ser per octubre, perquè tenen molta demanda i que de cara a Nadal que el volen, perquè hi ha gent que ha quedat sense i el volen encara que sigui per Nadal. I ja t'ho dic, nosaltres farem el possible, que serà segur que sí, per Nadal n'hi haurà més. Claro. I després ja el podran jugar i comprar per jugar per Nadal i per jugar tot l'any i per jugar l'estiu que ve i passar-ho bé jugant a Haleo damunt les festes.
0: Clar que sí, pots jugar, mira per on, quan Coco faci la carta dels Reis de cara antes de gener, doncs mira, demanarà un bon regal, un ben menorquí en els Reis, eh?
1: Sí, serà curiós, demanar un Haleo en els Reis, és una cosa curiosa que
0: n'havia
1: pensat. Però bé, mira, ja està bé, així serà una manera de tenir Haleo tot l'any.
0: Efectivament. Bueno, Joan, també t'hauria de tenir que comentar que quan no es van enterar, bueno, va sortir per les redes socials, con sa pólvora, es va escampar, també per el diari Menorca va sortir a finals de juliol. Quina va ser sa resposta per part de sa família, amistats? Perquè, bueno, supos que quan vas mullar sa bomba de que faries això, molta gent va dir, bueno, Joan, ja veurem, tal. Pum, sí, en Joan ha complit.
1: No, mira, ho has escrit molt bé. Quan t'ho van començar a tenir pensat i van començar a explicar, a la família hi va haver de tot. Hi va haver de gent que va dir, ostres, això és una cosa que pot funcionar molt bé, hi va gent que va arrufar els nas, hi va haver gent que un pot de tot. Però bueno, com que era una cosa que ens entretenia i que pensaven que podria funcionar, juntament amb els germans van dir, vinga, ho tiram endavant perquè això agradarà. I va ser així. Però bueno, la família ho va acollir molt bé, va agradar. Estic molt agraït sobretot en els cosins i cosines que tenc de les dues bandes, perquè s'han bolcat i només puc tenir paraules d'agraïment, perquè han fet partides de proves, s'han passat bé, han volgut sortir els vídeos i res, estic molt satisfet, perquè la família, tot i que tot d'una, clar, és normal, quan jo vaig explicar la idea que tenia i que tal i qual, que qualcú us diguessin, qui soques?
0: Bueno, clar, però bueno, no hi ha que tenir una carrera tampoc, no, per aprendre a jugar.
1: Clar, ni molt manco. Però bueno, després estic molt agraït a tots, perquè tots han jugat, tots s'han implicat, i ara crec que no hi ha cap Martí ni cap Mir que no sàpiga jugar a Haleo, que el manco no hi hagi jugat una vegada.
0: Que bé, Joan. Pues Joan, te tenim que donar les gràcies públicament per moltes coses. Primer de tot, perquè has fet un esforç, per fi que t'he contactat amb nosaltres. No sé si ha estat difícil o no ha estat difícil. Bueno, ja sé que IB3 té contactes amb Ràdio Es Castell per conveni, perquè vam fer coses junts el dia de la ràdio i altres coses més. Però te dono les gràcies perquè, bueno, per això ha estat una sorpresa que no s'hagi escrit en directe. El que passa és que t'havia aturat antes de que te presentessi, perquè no t'havia presentat encara. Estic molt content perquè no s'hagis dedicat a aquesta estoneta, tinguent en compte que és diumenge, després d'una setmana de la teva bona feina que fas, que és comunicar. Te dono l'enhorabona per aquest joc, que torno a repetir que és una manera de fer estimar les nostres festes i els elements que la fan possible, i moltes gràcies per la teva amistat i per la teva labor, Joan.
1: No, el

0: o no saps il·lusió que fa tenir-te a l'altra banda del telèfon, tot el repetir que se me fa un poc raro amb el bon sentit de la paraula tenir-te per telèfon, perquè ets una veu i un rostre seguit per molt de menorquins i molt d'illencs, i res, que moltes gràcies per la teva amistat i aquesta estona que no s'has dedicat.
1: Una abraçada forta.
0: Igualment, Joan. Una abraçada i molt d'èxits amb el Jaleo.
1: Gràcies i enhorabona pel programa també i molt d'èxits.
0: Adéu, gràcies. Adéu, una frada. Adéu. Bueno, quina sorpresa, estimats oients. Quina sorpresa que no s'ha donat el nostre convidat. Havien quedat amb ell a les 6, no havien posat a contacte amb ell, no hi havia manera, ha estat pel que ha dit molt bé ell, per aquesta que no hi havia cobertura amb el mòbil, i quina ha estat la sorpresa? Pues que la cridada que han tingut era ell. Jo l'he conegut després, però clar, ha tingut que tenir la connexió per presentar-lo quan tocava, i ell mateix, en directe, amb aquesta cridada que ha fet en directe, pues han pogut fer la entrevista o aquesta xeradeta. És un projecte que va començar a final d'any, de l'any passat, una idea que se basa en un joc de cartes, un joc de cartes on les figures són els elements de les nostres festes. Tenim la junta de caixers, tenim la banda de música, tenim els gegants, els cagrossos, tenim elements com les canyes, les avellanes. I bueno, jo m'han sentit vostès, a finals de juliol es va fer el comentari pel diari. Estem a dia 16 d'agost i ja no hi queda cap joc per tota Menorca. Octubre, novembre, tornarà la segona edició d'aquest joc d'Escaleo. Moltes gràcies a en Joan Martí Mir, periodista d'IB3 i creador d'aquest joc, Jaleo, el primer joc de les cartes dedicades a les festes de Menorca.

tenien en Joan Martí Mir, aquest periodista d'IV3, per telèfono. Ha estat pues, una cosa assombrosa, com també ens va passar la primera vegada que van tenir en Joan Barceló, el nostre col·laborador, que el tenim de tant en tant, es popularon molt dels temps. Aquestes veus conegudes a l'altra banda del telèfon. Moltes gràcies a en Joan Mir, a en Joan Martí Mir, periodista i creador d'aquest joc de cartes. Na Juana Plaça. Na Juana Plaça pot dir que sí, que té un d'aquests jocs d'Escaleo que li van fer arribar amb els seus regalos fa unes setmanes. Juana Plaça. Perdó, Juana Plaça no. Na Nini. Nini Mercadal, perdó. Na Nini Mercadal era una de les persones que li van fer arribar a joc. I me sembla que na Juana no. Na Juana no, que no ho tenia ni no ho ha estat així. Però sé que ja han repartit un entre els jutgequis. Era na Juana Nini. Nini Mercadal. Nini Mercadal sí que té un d'aquests jocs d'Escaleo. Ara ho havien confús. Ara m'he mirat la llista de regalos que van repartir en setmanes passades i era na Nini. Nini Mercadal de molt. Fa unes setmanes va treure a regalos i se'n va endur un d'aquests jocs d'Escaleo. No, na Juana Plaça eren uns altres elements. Que no és que en rebem tantes cridades que a vegades és molt bo de fer liatxer. Bueno, doncs va ser na Nini Mercadal. Nini Mercadal, que no es va telefonar i se m'endú aquests objectes que feien referència a les festes de Sant Llorenç de l'O. Eren productes d'una coneguda panaderia i també hi havia una caça d'aquest joleo, joc de cartes. Juana Plaça no, na Juana Plaça se'n va endur altres coses que feien referència.

Bueno, i avui amb aquest programa que dedicam a Ferreries i a Sant Climent, Sant Climent i Ferreries, Sant Climentets, Sant Climenteres, ferorencs, ferorenques, que aquesta pròxima setmana i començant l'altra seran les seves festes, els seus dies grans, i també, com no, avui ja la segona jornada de les festes de Sant Llorenç de l'Aió, de l'O, que d'aquí una estona ja el poble sortirà després de descansar per veure la 54a edició de la desfilada de carrosses. I després música. Si tot va bé i les previsions ho poden fer possible, hi haurà a mitjanit el castell de focs artificials, si tot va bé. Bueno, i ja ho he dit, i ho torno a repetir, dimarts, dia 18 d'agost, a mitjan de matí, serem aquí, a substitució de la Nini Torres, que té vacacions fins a final, fins passades les festes d'amor, i els hi oferirem aquest especial dedicat a les festes de Sant Lluís. Festes de Sant Lluís, que trobarem el darrer cap de setmana del mes d'agost del 2026. On, si tot va bé, tindrem connexions telefòniques amb els protagonistes d'aquestes festes, entre altres temes, i també pues, xerrarem de les festes de Sant Lluís i les festes menors de Sant Lluïset, que trobarem el primer cap de setmana del mes de setembre. Les festes menors de Sant Lluís, Sant Lluïset. Bueno, anem a continuar amb el programa.

I antes de tenir aquesta connexió per sorpresa, que no hem pogut fer com volíem fer per la nostra part, però sí que ho ha fet el nostre col·laborador, el nostre convidat en directe, tot una sorpresa, pensant que no es cridava l'audiència i era ell. Estem escoltant un dels reis d'assistiu, en George Giran i Memoriam, amb aquest tema.

i seguim escoltant més cançons i seguim recordant més temes d'aquest d'uno de los reyes del verano, com va ser en Georgie Dan, ja enamorant amb aquest tema.

0: mientras sona en George Dan, que lo recordamos, sona el teléfono y ya será la cuarta cridada. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, senyor Sánchez.
0: Hombre, Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va?
1: Estic cridant des del Fort Timones.
0: Ei, descant de futbol, descant de futbol, descant de futbol.
1: Sí, d'aquí... Porque vamos, en Bustamante y tienes que hacer una cobra antes, o dos, por lo menos. Bueno, comerse las 9 y media.
0: Ah, vale. Y son las 7 y cuart pasadas.
1: Sí. No, y en bingo también engañamos coche y teníamos posadas a radio, te teníamos posado tú.
0: Ah, molt bé. Ho has vist? Ho has vist? Quina sorpresa que m'ha donat aquest periodista d'IB3 que l'estava criant i ha criat amb en directe?
1: Sí. I no devinies mai a qui tens a casa cor davant jo.
0: No.
1: A la Marga Lombarte.
0: Ah, mira.
1: Marga, a Serra Mé, Santi.
0: Sí, no, fa una...
1: Sí que t'ha cridat.
0: Fa una estona que m'ha cridat, fa una estona que m'ha cridat.
1: Està per bé ara, està empagadit ara.
0: No, passis cap pena, no s'ha saludat, no s'ha saludat, ha estat la tercera cridada.
1: Vale, vale. I quin nombre tens?
0: Bueno, les quatre.
1: Te dic una cosa, que jo no puc estar tant que estem en el concert.
0: Ja bé.
1: Tu no quedes a la casa, el programa?
0: A les 8:30.
1: Vale, tu enviem un WhatsApp.
0: I te faré saber la persona guanyadora, no passis pena.
1: Sí, en el cas, tant si no guanyar com no guanyar... També, si no guanyar, m'agrada saber qui l'està...
0: Vale, no passis cap pena, t'ho faré sabre, vale?
1: Està una cosa i una altra. Bueno, ara estic un jove que va rellant tu, ara.
2: Sí.
1: No, diu que no, que està fònic, ara, està ronc.
0: Vale, així no entra en sorteig, eh?
1: No, que no entra en sorteo.
0: Bé, si no se pone, no entra en sorteo. Vale. Molt bé. Vinga, suerte, Diego, i que xalau molt. Gràcies per el detall. Vale.
1: Sos que posa molt bona de l'embala i tot això m'ha agradat molt.
0: Bueno, ja que estem a època d'estiu, també està bé recordar éxitos del pasado. Vale.
1: Jo el dirà, que m'ha agradat molt tot.
0: Molt bé.
1: Bueno, fins ara has pogut escoltar, perquè ara connectarem el mòbil.
0: Molt bé.
1: I t'escoltaré perquè fent la cor aquí.
0: Molt bé. Una abraçada per tots, per Nesgar, per na Marga, per tu, per na Vanessa, per tots els que sou per allà. Vale?
1: Vale, vale. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu i sort. Adéu, que xaleu molt. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, està en Diego, que avui va de concert. D'un cantant conegut espanyol que és per aquí en el camp de futbol de l'Sporting Maonès a les 9:30, toca dit. Bueno, pues saludant a Nesgar Torres de l'Albert, anant saludant a Marga Lombarte, tots els que estan per allà, ens saludam i nosaltres seguim amb aquesta música d'en Georgi Dan, el rei del verano. Cada any feia una cançó. Aquest bon home va fer moltes cançons. I tenim una altra cridada, molt bon capvespre.
3: Bon capvespre, Santi.
0: Nini Mercadal, que m'havia equivocat, Nini. Al final havia dit na Juana i qui te vas endur el joc de cartes va ser tu.
3: Sí. Un lote molt polit, molt bo tot, i moltes gràcies, Santi.
0: A vosaltres que cridau sempre, Nini, i si no cridau, escoltau.
3: Això sí, que a vegades no pots cridar.
0: Ah, bueno, bé, el diumenge també és un dia de visites i...
3: I jo dic ara és hora i dos de cridar. Moltes gràcies per tot, Santi.
0: Molt bé.
3: I sempre diré igual, que n'he de caigui a Ràdio Castell.
0: Claro que sí. Si qualque estona no n'hi ha és perquè no hem pogut venir, però tu saps que si podem venir, venim a fer renou.
3: Sols de Ràdio Castell.
0: Clar que sí, Nini, i sort de l'audiència que tenim, que no, si tinguéssim que pagar entre tots les hores que nos dedicau, tinguin que fer hores extres.
3: Hauríem de pagar un poc a d'un. Hauríem d'allà un xiquet, pagar un poc a d'un.
0: Ja, i nosaltres no us tindríem que posar vots les cridades gratis. Una abraçada, bé, Nini. Bon diumenge. Gràcies.
3: He llegit el diari, ja?
0: Ho he comentat, sí, ho havia comentat, però bueno, si vols que te'n comenti qualque cosa...
3: No, hombre, no. És que t'ha tingut gent i quan t'ha posat la ràdio ja ratllaves tu. No sé si ho havia llegit o no.
0: Bé, hi havia quatre temes per comentar, però bueno, no passis pena, vale? Hem xerrat un poc de, bueno, el tema de sempre, lo de Saigo, lo dels fems...
3: Que diuen de Saigo, com no la lleven o no?
0: No, que diuen que hi ha pobles que demanaran que se talli Saigo perquè no la gastin.
3: A Palma ja hi és, això.
0: A Mol s'està feguent, a Sant Lluís toca s'està feguent, Ciutadella també, però bueno, el problema és que hi ha gent que empra Saigo d'altra manera, com per exemple els que venen de fora amb jates i tot això. I bueno, i després hi ha altres coses. Moltes gràcies, Nini. Tens el nombre 5. Gràcies.
3: Saludar a tothom, eh?
0: Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Estan de Nini, Mercadal, que no podia faltar aquestes cridades i ha estat la cridada nombre 5.

Bueno, Nini Mercadal, te faig un resumen ràpid del més destacat del diari. Primer de tot, diuen que se fan construccions de moltes piscines, de tant en tant se fan piscines. Sabeu que ara s'ha de ser demanda de piscines, n'hi ha moltes. Després també, com que hi van començar les festes de Sant Llorenç de l'O, avui ha sortit un reportatge sobre el primer dia de les festes, diu que va fer molta calor, però es van fer els actes. Després també la xera de l'Udasaigo, com t'he dit, assegur que hi ha puestos que se demana que se té que no se gasti, que se té que ahorrar i tot això. Després ens diuen que en sa calor s'adelanta el període de cuir a rem, la vendímia s'adelanta antes de temps, sempre solia ser al setembre i comença antes. Després també avui en el diari ha sortit el buzón de lector, on els lectors se poden queixar i quasi tothom se queixa del mateix, que hi ha molta brutesa per aquí i per allà, contenedors plens, bueno, per tota Menorca, no porta xerrar de pobles, tota Menorca hi ha rincons de porqueria, és una vergonya que tothom faci aquestes coses, el guapa que és Menorca i 4 o 5 que fan síndio i deixen les bosses de fems i els contenedors i tot això escampat. Després també, bueno, hi ha els col·laboradors de cada diumenge que fan els seus reportatges, els seus articles, notícies sobre lo de sempre, lo de Marruecos, aquests immigrants que van venir, tot això. Després, que més? S'apartat d'agenda. S'apartat d'agenda, que ha sortit. Després s'apartat de deport, com sempre, per ser gent que li agrada el deport. I després també pues, surten els comentaris de cada cap de setmana. En Joan Barceló, que no xerra de les pròximes celebracions que trobarem aquesta pròxima setmana, perquè tenim Sant Bernat per enmig, dia 20, un dels dies més calorosos de l'estiu. Després també tenim fotos antigues de coses que van passar, com per exemple se recorda que l'any 1960 van venir els príncipes de Mònaco, en Reiniero i en Gris Kelly, van venir a Mo a visitar una fàbrica de sabates, això era l'any 1960. Francesc Carreras nos xera de l'antiga festa que es feia en el barri de Sant Roc de Mo, perquè avui és Sant Roc, dia 16 d'agost. Que més? Després també van endurar els resultats de sortejos i, bueno, hi han llegit també les tres esqueles que han aparegut, que no s'han deixat una senyora de ferreries i dos ciutadellencs. Bueno, això més o menys ha estat el resumen del diari d'avui.

0: crimen en el balcón.
1: Bueno, molt contents d'aquesta cridada de la Nini Mercadal. Nini Mercadal, que no podia faltar com cada diumenge i com qualsevol programa que li és possible cridar. A vegades, pues, com avui, un diumenge, dia de visites, de compromisos familiars. Però, bueno, ja saben vostès que fins les 8:30 aproximadament el telèfon està a la seva disposició i està el temps de participació per part de l'audiència. Bueno, han rebut ja, des que ha començat el programa, ja han rebut 5 cridades. Nanis Fortuny és nombre 1, Juana Plaça és nombre 2, la Marga Lombard és nombre 3, en Diego Pasqual és nombre 4, Nini Mercadal és nombre 5. La nostra guanyadora de la setmana passada va ser Nanini Mercadal. Demó!

0: sensual.
1: Bomba.
0: Sensual.
1: Bomba.
0: Sexy.
2: I fa una estona han sentit i han recordat en Georgie Dan, uno de los reyes del verano, i també tenim en King Africa, que també se va coronar rei del verano. En King Africa, amb aquesta bomba.
3: Bomba!

Bueno, i com que avui han dedicat una part del programa a les pròximes festes de Sant Bartomeu Apòstol de Ferreries, pues no podia faltar pues músiques que nos vengui des de Ferreries. Amb tots vostès, la magnífica banda de Ferreries, que és la banda sinfònica de l'Ateneu Musical de Ferreries. El seu director és valencià, Josep Agustí Colom, amb una gran selecció de temes de festes. Amb tots vostès, la banda de música de Ferreries.

0: cada boi, cada
1: boi. I aquestes veus de cantants menorquins fent homenatge a aquest grup de folk menorquí que va ser Sa Traginada, un grup de música que va fer història. Ara va de

0: Nostàlgia.
1: Ribes a nit, sa nostàlgia es fica dit.
0: Aquests mesos d'estiu, diumenge, darrere diumenge, amb aquesta radiomaraton de ses nostres festes, començant en Sant Joan de Ciutadella i acabarem a mitjan setembre, quan arribi sa tardor, s'otoño, en ses darreres festes, que seran ses festes de Cal Emporter, sa urbanització d'Aló i ses festes des Caixers també d'Aló. Haurem arrencat el setembre del 2026 i ja haurem viscut ses festes de la Mareu de Gràcia. D'amor. Amb aquestes festes despedirem l'estiu i donarem la benvinguda al cap d'unes setmanes a la tardor, a l'otoño. Nos quedarem amb el millor d'aquest estiu, amb els moments viscuts. Famílies que tornaran en el seu lloc de residència perquè han vingut a fer vacacions aquests mesos, tornaran a la rutina. Els estudiants, els fillets i filletes tornaran a les escoles, en els instituts, per començar un nou curs. I començarem un nou curs, en general, a les escoles, en els instituts, un nou curs per les associacions culturals, per les parròquies, per les iglesies, per les entitats, serà un nou curs, el curs 2026-2027. Una nostàlgia. Una nostàlgia positiva, una nostàlgia que ens farà pensar quan arribi la tardor, quan arribi l'hivern, els moments viscuts, un estiu més. Un estiu que està mal de passar per la calor. Per això cada any serà igual, o pitjor. Però una nostàlgia de viure i de recordar el que hem viscut, aquests bons moments d'estiu, deixant de banda la calor, deixant de banda els poemes que haguem tingut en tanta gent i en tanta pressió i tant d'estrès i tot això. Nos quedarem amb el millor. Aquests records que ens tenen que acompanyar al llarg d'aquests pròxims mesos de temporada baixa, de tardor, d'hivern. I sobretot la nostàlgia. La nostàlgia de quan venen aquests dies grans, aquests dies senyalats de les nostres festes, des de que va començar l'estiu, des de que va començar juny, han passat per juliol, estem a agost, i a poc aquestes festes que han anat passant, poble darrere poble, de llevant a ponent, de ponent a llevant, nos quedam amb aquestes vivències, nos quedam amb aquesta nostàlgia. Si també nostàlgia en aquells records de que quan molt de vostès eren fillets i filletes, de com vivien les festes, unes festes totalment diferents a el que són ara, avui en dia. Però sabem que les festes del nostre calendari tenen que evolucionar. No poden quedar encallades a el que van ser. Han d'evolucionar. Records d'aquells carrers enramats amb banderetes de paper i que potser, com era en el cas de Mo, després d'una bona feinada que havien fet els veïns, les tones de pujar escala i de baixar escala i d'haver penjat ben estirat a cada banda del carrer el fil de ferro, l'alambre, havien posat aquestes banderetes de paper i acabant l'estiu allà per el setembre, les primeres ruixades ho enviaven tot a Norris. Era l'època de les banderetes de paper, que encara en podem veure d'algunes d'aquestes banderetes de paper, banderetes que fan referència en els països, aquestes banderetes que fan renou, però ja sortiria el plàstic amb els serrells i tot això. Nostàlgia de sentir aquella olor de xocolata que sortia de sa cuina, de ses nostres àvies. Nostàlgia de veure aquella taula posada amb aquelles antigues receptes d'aquestes delicateses, d'aquests plats típics de les nostres festes. Nostàlgia de veure aquella escena familiar quan les famílies dinaven junts o sopaven junts, cosa que avui en dia no pot passar perquè els programes s'allarguen, no tenen hora, els caleos són llargs i a cada hora arriba cocú. Ja la família no se reuneix com antes perquè els caleos no tenen fill. Nostàlgia perquè hi havia menys cavalls, eren cavalls de feina i a lo millor hi havia més o no, més respecte que ara, perquè hi ha un sector de persones que creuen que els jaleos és un maltractament del cavall. Quan tantes els cavalls eren de feina, eren cavalls que se passaven tota la setmana fent feina i arribats els dies sortien al mig de la plaça. No eren uns jaleos com ara, eren jaleos petits, amb poca participació. La gent anava mudada, no anava vestit de qualsevol manera. Els senyors anaven amb les seves mudes, anaven amb el capell de galeta. Hi ha fotos antigues que ho recorden així. I sobretot, eren cavalls de feina. El cavall de Sego Bruta, el cavall d'escotxo, d'escarro dels morts, el cavall d'escarreter. Així es podien dir cavalls i cavalls i cavalls. I potser eren 15, i potser eren 10. A la zona de Mó sabem que sortien cavalls del quarter Santiago, cavalls militars i cavalls de la pagesia. Nostàlgia de recordar aquelles primeres fèries, aquelles turroneres on hi havia el coco, on hi havia aquell gotet de xufretes, on hi havia aquells futbolins, no el que vem avui en dia, que trobem de tot en aquesta fèria. Antes era una cosa més senzilleta, una ruleta. Nostàlgia en sentir la música de les nostres bandes, recordar aquells pas dobles, aquelles marxes, aquelles músiques, aquelles dianes, aquells passacarrers amb aquells cabeçudos, amb aquells capgrossos que apareixien enmig dels nostres carrers, portats per gent coneguda, amb aquells plomeros, aquelles correries per amunt i per avall, d'aquelles fietes que corrien darrere els capgrossos o els cabeçudos, amb aquella pilota de goma. I aquells dos senyors que eren exportadors de gegants, gent que a vegades ho feien per gust i a vegades ho feien cobrant. Llàgrimes que cauen des del cel. Records, vivències de festes de barriades, quan tenen feliços amb aquells jocs de barriada. Rompre olles, carrer de sacs, la xocolatada. Aquelles tòmboles caceres que es feien des de les associacions de veïns. Te podia tocar una manopla de cuina o un davantal o un test. I sobretot, aquelles nits d'estiu, mirant al cel, amb els darrers trons d'aquells focs que ens anunciaven que la festa s'acabava i que prest arribaria la tardor. Nostàlgia.

arribem quasi, quasi en el final del programa. Avui, amb una excursió que hem fet, hem visitat el poble de Sant Climent, molt a prop de l'aeroport de Menorca. Aquest poble que és amant de jazz, aquest poble que és acollidor, aquest poble que, si Déu vol, es pot ser un cap de setmana, viurà les seves festes en honor a Sant Climent, primer papa. I també hem fet una visiteta, perquè també a partir de diumenge i la pròxima setmana viurà les seves festes en honor a Sant Bartomeu Apòstol. Les festes de ferreria a Sant Bartomeu. En aquest programa d'avui ho hem dedicat a aquests dos pobles. El poble de Sant Climent en el terme de Mó i Ferreries. Sant Climent i Sant Bartomeu. Amb aquesta ràdio marató de les nostres festes. També han xerrat d'aquest sant popular, que és Sant Roc, avui la seva festa, recordant aquestes antigues tradicions i aquesta antiga festa que es feia en el barri de Sant Roc de Mó. I també han xerrat d'esportxin sant popular, que marcarà un poc el canvi de la meteorologia, i és que dijous de la setmana que ve a Sant Bernat. Un sant que anuncia canvis en els temps. Hem tingut una connexió telefònica, convidat de Lutza, un periodista menorquí, creador d'un joc de cartes dedicat a les festes de Menorca, es Jaleo. En Joan Martí Mir. Et recordem que li deixarem amb el film musical fins demà, que si Déu vol començarà demà una nova setmana de programació. Si tot va bé, demà dilluns arrencarà la programació de Bon Dematí amb Antoni Ponscoi i Miscel·lània Matinal. Estiguin atents a la programació. I per la nostra part, si tot va bé, tornarem a estar amb tots vostès dimarts, dia 18 d'agost del 2026, a mig de matí, amb el programa especial que farem dedicat en el poble de Sant Lluís. Les festes de Sant Lluís, Sant Lluís rei de França, que trobarem el darrer cap de setmana del mes d'agost. I també xerrarem de principis de setembre, perquè arribarà també coincidint amb els primers dies de les festes de Mal de Gràcia de Mó, les festes menors de Sant Lluís, Sant Lluixet. I qualque dia assenyalat també que trobarem encara dins el mes d'agost. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i la pròxima aturada serà dimarts en el poble d'origen francès, Sant Lluís.

I donar les gràcies en aquestes cridades que s'han produït al llarg del programa, amb el nombre 1, en Nanis Fortuny, amb el nombre 2, en Juana Plaça, amb el nombre 3, en Marga Lombarte, amb el nombre 4, en Diego Pascual, i amb el nombre 5, en Nini Mercadal, des de Mó. Molta sort a tots, i ja procedim amb la nostra manita innocente a treure el guanyador o la guanyadora. Dic guanyadors perquè hi ha dos senyors, o dic guanyadores, dic guanyadora perquè només pot haver una, un guanyador o una guanyadora. Pot ser un guanyador perquè hi ha dues cridades de dos senyors, o poden ser senyores, senyores perquè no s'han cridat tres senyores. En total són cinc cridades. Monanam, amb el sorteig nombre 6, des de que van començar les festes el mes de juny. Objectes que tenen que veure amb les festes, o millor dit, amb el poble de Sant Climent, amb el poble de Ferreries i amb el poble de Sant Lluís. Atenció! Se repeteix jugada. Nombre guanyador és nombre 5. Nini Mercadal. Demó. Bueno, Nini, que t'hem que dir? Que ets una persona que durant la teva vida, la teva feina ha estat de repartir il·lusió. I en aquests moments, ja fa dues setmanes que tens aquesta sort, que tens aquesta sort de treure aquests objectes. Sé que crides perquè t'agrada cridar a la ràdio, però no ho sé. Jo me miraria, faria que qualque familiar te mirés el llombrigo, perquè potser et símbol de que tens bona sort, i m'acosta que tens sort en les amistats, en la família, en tothom que t'estima. Però per segona vegada, em van diumenge, i en aquest cas diumenge seguit, has estat la guanyadora d'aquests objectes que te farem arribar. Nini Mercadal, enhorabona amb el nombre 5.

Pues Janine Mercadal, la nostra única cridada que han tingut des de molt, ha estat la guanyadora d'avui. Ella és qui s'ha enduit avui amb el nombre 5 aquests objectes que venen des de Sant Climent, que venen des de Ferreries i des de Sant Lluís. Janine Mercadal, una alegria de que t'hagi tornat a tocar avui aquests objectes. Mira per a bon, la cridada nombre 5, la darrera cridada del dia, perquè després han tingut pues aquesta connexió que no se produïa, però que finalment sí que s'ha fet en directe. Janine Mercadal, d'amor, moltes gràcies, i una vegada més sé que crides perquè t'agrada Ràdio Es Castell, perquè fa anys que la segueixes, participes amb els teus testimonis quan hi ha temes d'interès que saps, que coneixes, però per jo és una alegria doble de que t'hagi tocat avui alguna cosa, perquè de qualque manera és el meu humil homenatge que te faig per tantes hores i hores que nos dediques, i també, com no, cridades. Janine Mercadal, enhorabona.

la nostra maneta innocenta, una maneta petita, innocenta, ha estat la qui ha tret el nombre 5 i ha tret el nombre de la Nini Mercadal d'Amor. Moltes gràcies a en Nanis Fortuny, moltes gràcies a en Juana Plaça, moltes gràcies a Marga Lombarte, moltes gràcies a en Diego Pascual i moltes gràcies a la nostra guanyadora per segon diumenge consecutiu, Nanini Mercadal. Gràcies a tots.

Com esteu dient, dimarts farem aquesta excursió des de les zones de Ràdio Castell amb el poble de Sant Lluís, aquest poble que és d'origen francès, aquest poble que se troba molt a prop de l'hipòdromo de Mol o de Menorca, i Tilis, que molt prest, ja com és qui no vol, estarem a les portes de setembre i esperam amb molta il·lusió un programa també molt especial. Un programa que no us atracarà ja en el final de l'estiu i sobretot en el final d'aquesta ràdio marató de festes. Molt prest, en pròximes setmanes, ja no queda res. Ens esperam amb un programa molt especial.

D'aquí res, estimats oients. Ses festes arribaran a sa ciutat de Mó, sa capital. Sa nostra mirada se dirigirà en aquest santuari de la Mare de Gràcia, perquè sa protagonista, sense dubte, d'aquestes festes és la Mare de Déu de Gràcia. Així ho contemplen els programes antics. Ja a partir de l'any 1890, en el programa de festes apareixia Nuestra Senyora de Gràcia. I en pròximes setmanes, d'aquí res, ja estarem fent l'especial dedicat als nostres maonesos i maoneses. Recordant en aquells maonesos i maoneses que van fer festa. Recordant en aquells maonesos i maoneses que ens van ensenyar a estimar ses festes. Molt prest estarem amb aquest programa especial. El programa especial Festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amor.

Això vol dir que s'atracarà a poc el final d'estiu i que de res tancarem les portes en Sant Nicolau, si sí, dona permís a les nostres festes.

I el més curiós del nostre calendari de festes, i el més curiós d'aquests mesos de festes, juny, juliol, agost i setembre del 2026, haurà estat que tots els pobles, tant de Llevant a Ponent com de Ponent a Llevant, hauran viscut un any més i hauran renovat aquesta estimació per al seu sant patró o la seva patrona. I aquesta estimació que tenen per mantenir les tradicions i els costums, com els hi va ensenyar els majors. I el més important és que haurem començat el primer poble i les primeres festes amb un tot de Fabiol, totalment diferent en el resto de pobles de Menorca, perquè serà el tot de Fabiol de Ciutadella de Menorca, les festes de Sant Joan Bautista. Però el curiós és que haurem començat l'època de festes amb un tot de Fabiol i acabarem les darreres festes amb un tot de Fabiol. Un tot de Fabiol que el tenim que recordar. Recordar perquè nos marca el final d'assistiu, però no és un adeu, sinó que és fins un final, fins un després, esperant amb il·lusió que torni assistiu el pròxim mes de juny del 2027. Acabam amb un toc de Fabiol.

però no vulguem, no vulguem anar de veres, perquè moltes vegades m'han dit que som un, que vaig molt adelantat a ses fetges, encara que nosaltres sempre dedicam el programa una setmana antes de s'arribada de sa festa senyalada. Però no vulguem córrer, perquè només estem a la meitat, estem a sa primera, acabant sa primera quinzena del mes d'agost, i estem encara en el diumenge de ses festes de Sant Llorenç de l'O. Setmana que ve Sant Climent, en el terme de Mó, i Sant Bartomeu de Ferreries. I com he dit, a final de mes, arriba Sant Lluís, rei de França, Sant Lluís.

moltíssimes gràcies a tots els qui heu participat d'aquest programa amb les vostres cridades, i a tots els qui heu escoltat també al llarg de tot el dia, gràcies. Ràdios Castell continuarà amb la seva programació a partir de demà. Ja sabeu que hi ha companys i companyes que per motius personals no poden emitir o perquè fan vacances al llarg del mes d'agost, unes vacances merescudes per recargar bateria per al setembre, per iniciar nova temporada de ràdio 2026-2027. I res més, tornant dimarts, si Déu vol. Enhorabona a la Nini Mercadal perquè hi ha estat la nostra guanyadora d'avui. Que tingueu molt bon vespre, saludos cordials i fins dimarts. Bona nit a tots.

0: impressionante, aquesta pilota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Eh, Valentin, Carré, c'est sur mode quoi, gros?

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Marc Steil. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

que poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en els mes d'agost.